El quartet de corda que sentia més de Ludwig van Beethoven és el seu quartet opus 59, número 1, quartet que interpretava el quartet de corda de Tòquio.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Bohuslav Martinu és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, catalogat amb el número 271, una obra de l'any 1938 que ens ofereixen Isolde Zuslak, piano, Lars Gerd, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö sota la direcció de James de Priest.

Isolde Zuslak, piano, Lars Gerd, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest, ens oferien el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, H271 de Bohuslav Martinu.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: El vespre d'aquell mateix dia, el diumenge, és la traducció al català del títol de la cantata número 42 de Johann Sebastian Bach, la cantata que sentirem tot seguit a Catalunya Música, interpretada per la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesne, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrefeiger.

0: La cantata número 42 de Johann Sebastian Bach és la que sentíem, la cantata al vespre d'aquell mateix dia, el diumenge. I us l'hem ofert en la interpretació de la soprano Barbara Schlick, el contralt Gerald Lesner, el tenor Howard Crook i el baix Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale que dirigia Philipp Herrefeige.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara amb l'audició de la sonata per a violí i piano en la major de César Franck, una obra de l'any 1886 que ens ofereixen Agustín Dumé, violí, i Maria Joao Pires, piano.

És la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886. N'hem sentit la versió d'Augustin Dumais, violí, i Maria Joao Pires, piano.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La sonata per a violí sol en mi major, opus 27, número 6, que sentirem a continuació, és d'Eugène Ysaÿe. Es tracta d'una obra del 1924, escrita en un sol moviment, el que interpreta Ty Murray.

0: Era la sonata per a violí en mi major opus 27 número 6 d'Eugène Ysaÿe i l'hem sentit en la versió de Ty Murray al violí.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentirem ara la missa canònica, opus pòstum 18 de Johannes Brahms, en un enregistrament a càrrec del cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin. Dirigeix Martin Baker.

S'acaba aquí la missa canònica de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada pel cor de la Catedral de Westminster i l'organista Matthew Martin, amb Martin Baker al capdavant.

0: Catalunya Música.
1: A la nostra programació tot seguit us proposem la Simfonia número 4 en re menor opus 120 de Robert Schumann. La sentirem a Catalunya Música interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Munic dirigida per Sergiu Celibidache.

0: Aquesta era la sinfonia número 4 en re menor, opus 120 de Robert Schumann, i la versió era la de Sergiu Celibidache amb l'Orquestra Filarmònica de Munic.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokofiev, una obra de l'any 1942 que conté tres arranjaments, d'un vals de l'òpera Guerra i Pau i d'una contradansa i d'un vals Mephisto de la banda sonora del film Lermontov. Sentim el pianista Frederic Chiu.

Hem sentit les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev. Ens acompanyava el pianista Frederic Chiu en un enregistrament de l'any 1994.

A la sintonia de Catalunya Música sentirem ara el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin, que interpreten en aquest enregistrament Idil Biré, el piano, i l'orquestra filarmònica eslovaca, dirigida per Robert Stankowski.

La pianista Edil Viré, amb l'Orquestra Filarmònica Eslovaca, dirigida per Robert Stankowski, interpretava el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, l'opus 11 de Frédéric Chopin.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Sinfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, una obra composta entre els anys 1802 i 1803. La sentim en una versió a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Josep Pons, en un enregistrament fet en directe a l'Auditori de Barcelona el 26 de setembre de l'any 1999.

S'acaba aquí la sinfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, que hem sentit en la versió de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya dirigida per Josep Pons en un enregistrament fet en directe a l'Auditori de Barcelona el 26 de setembre de l'any 1999.

El quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, es coneix amb el sobrenom de Quartet Americà. Aquesta obra, en la tonalitat de fa major, és la que sentirem tot seguit a Catalunya Música, interpretada pel quartet Enesco.

Hem sentit el quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, el quartet americà, que interpretava en aquest enregistrament el quartet Enesco.

0: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts. Encetem no només un nou dia, sinó una nova temporada. Ens heu trobat a faltar? Esperem que no, perquè Catalunya Música us ha continuat oferint durant tot l'estiu propostes realment atractives i interessants. Però ens fa molta il·lusió donar la benvinguda en aquesta nova temporada 2026-2027. L'encetem ara mateix, des del primer temps de la nostra emissora, que per això ho és, l'emissora Catalunya Música, emissora de música clàssica i contemporània, que just aquesta temporada, concretament el dia 10 de maig, arribarà al seu 40è aniversari.

Així sonava la fanfària que el compositor francès Paul Dukas va escriure per precedir el seu poema coreogràfic titulat La Peri, una partitura del 1912 que s'estrenava precisament el 22 d'abril d'aquell any i que hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra Nacional de França dirigida per Leonard Slatkin. Vet aquí la música de Paul Dukas que ens ha servit per preludiar, per, diguem que, encetar

interessants de cadascuna de les pàgines que us anem proposant. I en broma, en 40 anys hem aconseguit normalitzar el català com a llengua de comunicació de la música clàssica. Ja no ens cal dir El lago de los cisnes o La rapsòdia en azul per poder entendre i apropar-nos a tot aquest repertori que ens acompanya 24 hores dia a dia, ben aviat farà 40 anys. La normalització del català també ha acompanyat el que ha esdevingut una altra de les vocacions d'aquesta emissora, a part de ser un bastió cultural de país, també una finestra per un col·lectiu no sempre escoltat o ben tractat en els mitjans generalistes, el col·lectiu d'intèrprets de música clàssica i contemporània en el sentit més ampli. És per tot això que ens fa molta il·lusió haver arribat a 40 temporades, la que encetem just en aquest moment, la quarantena. Per tant, no ens importa repetir fanfàrria i aquesta vegada de la mà del compositor John Williams.

0: Impressionant fanfarria que va escriure John Williams, el cèlebre compositor de bandes sonores del cinema, a part de moltes altres músiques potser no tan conegudes. Era l'autor d'aquesta fanfarria que va compondre pels Jocs Olímpics de Los Angeles l'any 1984. Tot una obra que en aquests anys ha esdevingut de referència i que avui, mireu, ens ha permès donar un to festiu en aquest inici de la 40a temporada a Catalunya Música. Ara ja podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I suposem que ja se'ns nota que estem contents d'haver arribat en aquesta fita, aquest número rodó. Doncs avui ho volem celebrar tot sentint músiques festives. I per començar sentirem la cantata que va escriure un compositor alemany que treballava a la cort de Dinamarca. És el compositor que havia nascut i havia crescut a Leipzig, en el Leipzig de Johann Sebastian Bach. Ens referim a Johann Adolf Scheibe. Potser us sonarà si sou una mica bachians, perquè Scheibe i Bach van tenir algunes trifulques. Scheibe considerava que Bach era un home passat de moda, eh? I aquí tenim, doncs, que això, aquestes trifulques, doncs, van ser prou cèlebres i han estat prou estudiades. Però vaja, després se'm va anar a treballar a la capital de Dinamarca i a l'octubre de 1752, Bach ja feia 2 anys que era mort, Scheibe va escriure una cantata titulada El temple de la fama, simplement per celebrar l'entrada triomfal del rei Frederic V de Dinamarca i la seva segona esposa, la reina Juliana Maria de Brunsvik-Wolfenbüttel, a la ciutat de Copenhagen. Una cantata sobre un text escrit pel mateix compositor que ve preludiada per una obertura en re major que sona així.

Aquesta era la música festiva d'Adolf Scheibe, la que acabem de sentir. Concretament, era l'entrada de la cantata festiva al Temple de la Fama de 1752 i que ens interpretaven els membres del conjunt Concerto Copenhagen dirigits per Andrew Mansi. Avui, música festiva per començar la temporada. I si ara sentíem la música de Scheibe, aquest compositor barroc alemany que va treballar a Copenhagen, a Dinamarca, saltem de segle i ens traslladem cap a 1825. Va ser quan el compositor alemany Louis Spohr, compositor i a part director d'orquestra, va escriure la seva marxa festiva, una partitura que es va estrenar en un dels concerts que es va fer arran del que va ser el casament de la filla del príncep elector de Kassel, la princesa Maria, amb el duc Bernhard de Saxònia-Meiningen. El casament va ser el 23 de març d'aquell 1825. I a part d'escriure l'òpera de Der Geist, Louis Spohr va escriure aquesta marxa festiva en re major.

Howard Shilley dirigia l'orquestra de la Suïssa Italiana en aquesta marxa festiva en re major. Recordeu que el compositor, Louis Spohr, la va escriure arran del casament de la filla del príncep elector de Kassel, la princesa Maria, amb el duc Bernhard de Saxònia-Meiningen, un casament que es va fer el 23 de març de 1825. I per cert que el compositor ens explica a les seves memòries que aquesta marxa que acabem de sentir es va interpretar quan la parella s'acabava de casar, justament quan els convidats al casament es van traslladar en processó de la sala de banquets fins a l'anomenat Saló Blanc, i en allà van aplaudir la nova parella que va entrar. Vet aquí, doncs, el moment en què va sonar la música que acabem de sentir. Moments festius, moments d'alegria, en definitiva, com el que avui estem compartint, començant aquesta quarantena temporada de Catalunya Música des de l'espai més matiner, el primer temps. Per cert, que hi ha una entrada també de convidats molt cèlebre de la història de la música i que a Catalunya té ressonàncies molt importants. És el cor de l'entrada de convidats de l'acte segon de l'òpera Tannhäuser, de Richard Wagner. I per què és tan important a Catalunya? Perquè va ser la primera obra de Wagner que consta documentalment que es va interpretar a casa nostra. Va ser el 16 de juliol de 1862 als Jardinets de Gràcia, concretament en els concerts corals que es feien als Jardins d'Euterpe. Aquesta intervenció dels cors de claver va portar la interpretació d'aquest cor de convidats. En aquell moment, aquell 1862, a Catalunya ningú pràcticament sabia qui era Richard Wagner. En molt poques dècades, Wagner s'havia de convertir en tot un símbol. I aquí teniu la música d'entrada a casa nostra. El cor dels convidats de l'acte segon, que se situen en el castell de Wartburg, de l'òpera Tannhäuser de Wagner.

Bé, sembla que hem tingut un petit problema amb el fitxer d'àudio que estàvem sentint, en què, per cert, estàvem sentint l'orquestra de la Deutschen Oper de Berlín dirigida per Daniel Barenboim i interpretant la marxa festiva, i ara venia justament l'entrada del cor en aquesta cèlebre escena de l'acte segon de l'òpera Tannhäuser. Com a mínim, ha traspuat el caràcter festiu d'aquest moment preciós que en l'òpera se situa en el castell de Warburg, a Turíngia. Vet aquí música festiva, que ara dona pas a la música de Bedřich Smetana. Smetana, el gran compositor, pare de la música txeca, l'home que va empènyer la llengua txeca en les seves òperes, just en un moment de reivindicació en què, precisament, aquesta capital d'un dels territoris que aleshores pertanyia a l'imperi austríac estava, diguem, buscant aquest punt d'equilibri entre la llengua alemanya i la llengua txeca. Però just una mica abans, en l'etapa juvenil del compositor, es va produir el casament de l'emperador Franz Josef amb l'emperadriu Elisabet. Clar que aquesta emperadriu de Baviera, originària de Baviera, ningú la coneix com Elisabet, tothom la coneix com a Sisi. De cara a aquell casament, que a més albirava la possibilitat que el nou emperador fos un home progressista, Smetana va escriure una gran sinfonia festiva, en la qual, just en el darrer moviment, cita fins i tot l'himne austríac. Nosaltres sentirem aquest fragment concretament d'aquesta gran obra, també anomenada Gran Obertura Festiva, i que ens vindrà de perles per refermar el caràcter festiu d'aquest primer temps que esteu escoltant.

Aquesta era la brillant obertura festiva en re major de Bedřich Smetana. Sembla que sorgida d'alguns esbossos que havia escrit per una sinfonia també festiva destinada al casament de Franz Josef i Sissi, però que finalment va esdevenir, com heu pogut sentir, una obra completament independent i diferent. Aquesta gran obertura que al final va servir com a peça de col·locació de la primera pedra del Teatre Nacional de Praga, situat just al davant del riu Moldava. Hem pogut sentir aquesta gran obertura festiva d'Smetana que ens ha deixat just en el punt en què falten 3 minuts per un quart de 8 del matí. Seguim celebrant aquest inici de temporada, la 40a temporada de Catalunya Música, ara amb la música de Johan Svendsen, compositor noruec que, vaja, el 1873 va escriure una polonesa festiva de cara a un dels balls que es feien a la Borgarball, un ball ciutadà molt cèlebre, que es feia a la capital noruega, la ciutat d'Oslo, antigament anomenada Kristiania. Sentirem, doncs, aquesta polonesa festiva Opus 12. Recordeu, música de Johan Svendsen.

Aquesta era la polonesa festiva opus 12 del compositor Hugo Alfvén, de Johan Svendsen, volíem dir, del compositor noruec Johan Svendsen. Vet aquí aquesta polonesa festiva que el compositor va escriure per acompanyar un dels balls populars de la ciutat d'Oslo, aleshores anomenada Cristiania, l'anomenat Borgarball. N'hem pogut sentir la interpretació de l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Ari Rasleinen. La música d'Svendsen dona pas a la d'un altre compositor escandinau, ara sí, Hugo Alfvén, el compositor suec, i concretament a la seva obertura festiva opus 52, molt posterior a la que acabem de sentir. La d'Svendsen era de 1873 i aquesta de 1944. Va ser un encàrrec en un moment delicat, just al final de la Segona Guerra Mundial, aquell 44, un encàrrec per la inauguració del Teatre i Palau de Congressos de la ciutat sueca de Malmö. És una obra de gran energia, de caràcter festiu, òbviament impregnada d'esperit optimista i també d'aire popular. Recordeu que Alfvén, precisament en el seu catàleg, té unes quantes rapsòdies sueques inspirades en melodies populars. I, per tant, no és una cosa nova que hi hagi aquests arguments musicals en la música d'Alfvén, que en aquesta ocasió ja és un compositor veterà quan va escriure aquesta obertura festiva que sentim tot seguit. Thank you.

Aquesta era l'obertura pel Festival Opus 52, la música del compositor suec Hugo Alfvén. Aquesta partitura de 1944 que hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Islàndia dirigida per Niklas Wilén. La música d'Alfvén dona pas ara a la de Xostakóvitx, avui buscant obres festives per acompanyar l'inici d'aquesta temporada que ens portarà a Catalunya Música a la celebració, i ja ho sabeu, el 10 de maig del 40è aniversari de la nostra emissora. 4 dècades, doncs, que avui d'alguna manera volem començar a celebrar, ara amb l'obertura festiva Opus 96. Xostakóvitx la va escriure inicialment el 1947. El motiu era celebrar el 30è aniversari de la Revolució d'Octubre de 1917. Però què va passar? Que Xostakóvitx, juntament amb altres compositors d'aquell moment, va caure en desgràcia davant del règim dictatorial de Stalin i del seu ministre Zdanov. Vet aquí que aleshores no es va poder estrenar aquesta obertura, va caler la mort de Stalin l'any 1953 i l'any següent, en un moment d'obertura incipient, va ser quan Alexander Melik Pashayev, que és el director aleshores del Bolshoi de Moscou, va trobar aquesta partitura i li va proposar a Xostakóvitx d'estrenar-la. Així doncs, l'estrena es va produir el 6 de novembre de 1954. Vaja, per celebrar, entre cometes, el 37 aniversari de la Revolució d'Octubre. Aquí teniu, més enllà d'aquestes qüestions històriques, l'obertura festiva Opus 96 de Xostakóvitx.

0: L'Orquestra Filarmònica de Sant Petersburg es patagava aquesta versió de l'obertura festiva en la major, opus 96, de Dmitri Shostakovich, dirigida per Yuri Temirkanov. Una obertura que Shostakovich va escriure per celebrar el 30è aniversari de la Revolució d'Octubre i que finalment es va estrenar uns anys més tard al Teatre Bolshoi de Moscou. Una obertura clara i nítidament festiva que ha arrodonit tot aquest passeig que avui hem fet per músiques festives. Estem contents, encetem nova temporada, però sobretot una temporada que ens portarà cap al 10 de maig, on celebrarem, com ja sabeu, el 40 aniversari d'aquesta emissora que esteu escoltant, Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Va, que us picarem l'ullet i comentarem que poques vegades, poquíssimes, en aquests 40 gairebé anys d'història de Catalunya Música, la temporada l'hem començat tan d'hora, un 31 d'agost. Per tant, cap vegada havíem pogut dir allò de avui, 31 d'agost, celebrem l'aniversari de naixement del compositor Amilcare Ponchielli. No és cap aniversari rodó, de fet va néixer l'any 1834, però ja sabeu que a Catalunya Música aquestes excuses ens encanten per poder sentir música. I, per exemple, una de les coses que sentirem serà l'obertura de la segona òpera que no coneix gairebé ningú, que va escriure el compositor. És l'òpera titulada I promessi sposi. Està inspirada en una de les novel·les de referència de la literatura italiana del segle XIX, l'obra homònima I promessi sposi, Els promesos, d'Alessandro Manzoni. Una òpera que es va estrenar just el dia abans, és a dir, ahir, que el compositor fes 22 anys, encara no els tenia quan va estrenar I promesi sposi. La va estrenar en el Teatre de Cremona, un teatre que, després d'una sèrie de reformes, encara a dia d'avui existeix. Disposem-nos a sentir, doncs, aquesta obertura de joventut de Ponchielli.

Aquesta era l'obertura de la segona òpera escrita per Amilcare Ponchielli i estrenada el dia abans de fer 22 anys en el Teatre de la Concòrdia de Cremona. És aquesta òpera que sentíem, interpretada per l'Orquestra de l'Òpera d'Ucraïna, dirigida per Silvano Frontalini. Avui és l'aniversari d'Amilcare Ponchielli. Va néixer el 1834 en un poblet molt proper a la ciutat de Cremona, que aleshores s'anomenava Paderno Fasolaro. Avui s'anomena Paderno Ponchielli. Ara, si parlem de Ponchielli, és obvi que l'obra més famosa, l'obra que li va donar una projecció a tota Itàlia i, per extensió, a la resta d'Europa en el seu moment, i que va consolidar el seu prestigi de manera definitiva, va ser l'òpera La Gioconda, estrenada el 1876. Més de 30 anys, o més de 20 anys, per ser exactes, després de l'estrena de la que acabem de sentir. A La Gioconda hi ha l'escena de ballet que d'alguna manera connecta l'estètica d'aquesta òpera amb la influència francesa. L'escena de ballet és la cèlebre Dansa de les Hores. No podíem trobar una obra més adequada just per començar el dia.

0: Bressolats per la música de Milcare Ponchielli per aquest deliciós ballet, La dansa de les hores, de l'òpera La Gioconda, la versió de la Filarmònica Nacional de Londres, dirigits per Bruno Bartoletti. Deliciós lirisme el que ens regala en la seva òpera més carismàtica, el compositor del costat de Cremona, de Paderno Fasolaro. La música de Ponchielli, el dia del seu aniversari, i que justament ens permet arribar al final d'aquest primer temps, el primer temps de la temporada en què Catalunya Música farà 40 anys. Desitgem que ens seguiu acompanyant durant tota aquesta temporada i durant totes les que vinguin després.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: Catalunya Música.

Saber començar, saber acabar. Davant dels comiats em trobo molts cops donant-hi voltes aquesta idea, donat que, de vegades, sembla que ens sigui més fàcil arrencar i posar-nos en marxa que no pas deixar anar i tancar una etapa, sobretot si ha estat bonica i agradable. Avui és un d'aquells moments frontissa i la sort és que ens permet prendre consciència de que acabar i començar sovint són una mateixa cosa. Posem punt i final al descans merescut i amb l'empenta dels inicis és un plaer tornar-hi allò de són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes en aquest dilluns 31 d'agost a una nova temporada de Tots els Matins del Món en la seva edició regular. Prenem el testimoni del primer temps d'en Joan Vives i abans de res, doncs moltes gràcies a tots per la vostra companyia i confiança de part de tots els membres de l'equip que un cop més integrem en Pau Blasi, el control tècnic i per aquí voltant, doncs l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Com estàs?
2: Bé, amb ganes de tornar-hi.
1: Oi tant. I, de fet, l'Esther ja us ha acompanyat aquestes setmanes amb els somnis d'un dia d'estiu, que ja sé que han anat molt bé, aquestes seleccions, però, com dèiem, no, és moment de posar-nos en marxa un cop més i ja en portes unes quantes de temporades.
2: Doncs sí, Maria, perquè pel que fa a mi començo la setena temporada de Tots els Matins del Món, pel que fa a mi, i en Pau
1: i
2: també.
1: I en Pau també.
2: No ens en oblidem. I l'Alba també. Perquè som els que vam començar amb la primera edició ja de Tots els Matins del Món.
1: Molt bé.
2: Unes quantes temporades.
1: I tant. Doncs la temporada passada, ho dèiem, va ser tot un èxit, la veritat. Va ser la meva primera temporada aquí al programa. I esperem que aquests mesos doncs, ens portin més sorpreses. A més, ho deia en Joan fa uns minuts, en aquesta temporada que comencem hi haurà algunes novetats, això sí, aquestes seran nostres, que us anirem descobrint puntualment, però sobretot això, hi haurà una efemèride que ens toca de prop, que jo diria que tindrem molt present, i és que Catalunya Música, aquest 2027, doncs celebrarà els seus 40 anys d'existència.
2: Doncs sí, 40 anys, ja.
1: Es diu ràpid, eh?
2: I ho celebrarem, evidentment.
1: Sí, sí, farem coses especials, potser us anirem a veure i tot allà on us trobeu, però ja ho descobrirem. Perquè fem un cop d'ull al menú d'avui.
2: Doncs som-hi, doncs. Comencem com sempre, i començarem com sempre, amb una selecció musical, ja ho sabeu, cap a 8:45 serà quan farem la nostra primera immersió en l'àlbum de la setmana, un disc dedicat a la Simfonia número 3, en re menor, d'Anton Bruckner, que interpreta l'orquestra Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado, que, per cert, el vam tenir dissabte al Palau de la Música Catalana dirigint l'orquestra del Festival de Bayreuth. Va ser segurament apoteòsic. Hi ha algun membre de Catalunya Música que hi ha anat? A veure què ens comenta sobre aquest concert.
1: Això, i si algun dels oients també va tenir la sort de ser-hi...
2: Que ens ho digui.
1: Que ens ho digui.
2: Va, recordem les vies.
1: Vies de contacte. Quin moment, eh? Te'n recordes del número del mòbil? Del WhatsApp?
2: Sí. 627 480 116. I si no, el correu electrònic, totsmatinsdelmon@catmusica.cat. I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos, la primera de les col·laboradores d'aquesta temporada, que ens continuarà descobrint el segell propi d'un intèrpret, d'un director, d'una orquestra.
1: Ja descobrirem a veure qui és el protagonista o la protagonista, o els protagonistes, o vés a saber.
2: A la segona hora, després d'una nova selecció musical, conversarem amb el director i compositor Ximo Tarín Micó, que ja porta 3 anys com a subdirector de la Banda Municipal de Barcelona, a més de ser director titular de la Banda Primitiva de Rafael Bunyol, al País Valencià. Amb ell arribarem a les 10. I l'última hora del programa, més música, fins aproximadament a 11:45, que serà quan rebrem a l'estudi la nostra companya Alba Quinquillà amb el seu primer laboratori de veu d'aquesta temporada.
1: Perfecte, doncs ja ho teniu, això és el que ens espera avui i arriba el moment, doncs, de recuperar un bon costum, com és el de la peça de les 8. I ja que és dilluns, doncs el primer d'aquesta temporada, deixarem que l'energia i l'agilitat ens acompanyin gràcies al piano de Justus Eichhorn i la seva versió d'un dels estudis de Calzerny, el número 14 en sol menor. Impuls i una certa atenció, que ja ho sabem, que sense atenció no hi ha moviment.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.

El moviment virtuós de Czerny amb què obríem el programa ha donat pas a una altra mena de moviment, el que ens regalava aquest Allegro Vivo, el segon moviment del quartet de corda en sol menor de Frank Bridge. Música de principis del segle XX que ens permetia d'entrar en aquesta atmosfera inquieta i canviant, que anava del vigor a la introspecció melòdica i acabava de nou doncs, en aquest món rítmic intens. Els intèrprets, doncs, els membres del quartet Maggini. I ara, un d'aquells contrastos que ens agraden, deixarem que la senzillesa ocupi el primer pla amb una cançó de Franz Schubert escrita per veus masculines i piano, un lied coral que ens porta a la natura idealitzada i plàcida, la Pastorella al Prato, amb el conjunt Amarcord.

L'energia de Félix Mendelssohn. Aquest era l'Allegro al final del seu concert per violí en re menor, que no descansa, però que alhora és capaç de mostrar el domini de les melodies del seu autor, que aquí tenia, atenció, 13 anys. Mirada pura i brillant, que dirien els amics del búnquer, i una versió que acaba de veure la llum, la de Jan Mracek, amb la Filarmònica de Cambra Txeca i la direcció de John Elliot Gardiner. I aquest moviment incessant ens connecta ara amb un eco contemporani, el de Max Richter i la seva revisió de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Així sona la seva visió de l'estiu amb Daniel Hope i l'Orquestra de Cambra de la Concerthaus de Berlín.

0: fascinació per la màgia, la seducció a través del so i l'aigua com a espai de fantasia. Miratge, la gruta de les sirenes, una creació d'una de les compositores de la Belle Époque que recupera el segell La Boîte à Pépites. El seu nom era Hélène Frédérique de Feijosan, però, per sorpresa de ningú, doncs va publicar sota el pseudònim Fred de Feijosan. Una peça per violoncel, veu i piano que interpretaven Julie Fuchs, Eloïse Luzzatti i Tanguy de Villancourt. I ara són les 8:33 concretament del matí d'aquest dilluns i en aquesta nova temporada de Tots els matins del món, ho dèiem al principi, hi haurà petites novetats que us anunciarem en el seu moment, però el que no canvia és l'espai que dediquem a l'àlbum de la setmana, oi, Esther?
1: Doncs sí, no canvia i hem arribat una altra vegada en aquesta nova temporada per descobrir, anar fent petites immersions cada dia una mica en el nou àlbum que us hem preparat.
0: Sí, sí. Després, quan s'acaba la temporada i mirem enrere, això ja ens va passar el juliol passat, tenim aquella sensació d'haver col·locat els discos al prestatge i d'haver anat descobrint enregistraments. Per tant, això d'aquests 5 dies per cada disc ens va molt bé, eh?
1: Doncs comencem.
0: Som-hi.
1: Va, avui l'àlbum està dedicat a una de les simfonies d'Anton Bruckner, us ho hem dit tot just començant el resum, és la simfonia número 3. És curiós perquè, si bé el juliol es va editar l'enregistrament de la simfonia número 4 dirigida per Natalie Stutzman amb l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, que sona molt bé, per cert, l'àlbum que ens acompanyarà no és el d'ella, sinó aquest altre que es podrem sentir sota la batuta de Pablo Heras Casado, al capdavant de l'Orquestra Simfònica Ànima Eterna de Bruges. Un àlbum del segell Harmonia Mundi i una simfonia que també se la coneix com la Simfonia Wagner.

0: Doncs, Esther, és perfectament comprensible que aquesta sinfonia número 3 de Bruckner se la conegui com a sinfonia Wagner. De fet, li va dedicar, no?, perquè Bruckner admirava la música de Wagner.
1: I tant que l'admirava, i estava profundament obsessionat. I l'obsessió va començar just abans de la primavera de 1863. El 13 de febrer d'aquell any, el violoncel·lista i director d'orquestra Otto Kitzler va dirigir la primera representació de l'òpera Tannhäuser al Teatre de Linz. I qui hi havia entre el públic?
0: M'ho puc imaginar, tal com va la cosa avui. Anton Bruckner.
1: Efectivament. Tinguem present que llavors Bruckner gairebé tenia 40 anys. Era organista de la Catedral de Linz i un compositor que, si el comparem amb molts dels seus contemporanis, havia arribat molt tard a la composició. El cas és que aquella nit va passar alguna cosa. Bruckner va seguir gairebé hipnotitzat al concert. En només 3 hores va descobrir la seva passió per Richard Wagner. Una passió barrejada amb una admiració sense límits que ja no el va abandonar mai i que va tenir una relació curiosa amb la seva pròpia música perquè el va estimular, però també el va obstaculitzar. El va empènyer cap a la modernitat musical, però alhora també li va plantejar el problema de com trobar una veu pròpia. De sobte, Bruckner, aquell músic d'església pietós i procedent del món catòlic, bisbat de Linz, s'havia convertit en un fervent wagnerià i tot i els seus eterns dubtes i inseguretats, això.
0: Déu-n'hi-do. A més, sembla que quan admires tant una persona, el que més desitges és poder coincidir amb ella, i això és precisament el que va passar.
1: Doncs sí. Justament 2 anys més tard, el juny de 1865, Bruckner i Wagner es van trobar per primera vegada. Bruckner era a Múnich per assistir a una representació de Tristany i Isolde que s'acabava d'estrenar. La veritat és que es van veure, però probablement aquella trobada no va passar de les formalitats en presència de Hans von Bülow, que havia dirigit l'estrena. No va ser fins a 7 anys després quan va arribar el moment decisiu. El maig de 1872, Bruckner, professor de teoria musical al Conservatori de Viena, va assistir a un concert dirigit pel mateix Richard Wagner. La pàgina.

Aquella nit, el Musikverein segurament va ser la inspiració definitiva per la tercera sinfonia de Bruckner, que la va començar a compondre aquella mateixa tardor. Perquè pugueu captar el que hem estat comentant, ara sentirem un dels moments del primer moviment d'aquesta sinfonia, d'aquesta tercera sinfonia. Hem de dir que l'obra s'estructura en quatre moviments, però en l'enregistrament cada moviment es presenta dividit en cinc parts, excepte el tercer, l'scherzo. Doncs bé, de les cinc parts del primer moviment, moderat, més animat, misteriós, en re menor, sentirem el quart fragment, que és un dels moments en què es fa més explícit l'homenatge que Bruckner fa a Wagner. Tal com podreu comprovar, primer, Bruckner evoca Tristany i Isolde i pocs compassos després fa aparèixer el motiu de la dormició. Es veu, vindria a ser quan el moment és el moment en què voten, doncs adorm la Valquíria Brunhilde, la seva filla. És aquell moment en què es provoca aquest adormiment. Ella està envoltada d'un foc màgic que la protegirà de tots aquells que la intentin travessar, menys del guerrer més valent, que serà Siegfried.

0: Doncs així en suspens acaba aquest primer fragment, bé, segon fragment de la descoberta del disc de la setmana, aquesta sinfonia número 3 en re menor d'Anton Bruckner, que Esther has triat en aquest enregistrament que acaba de veure la llum fa unes setmanes, de fet.
1: És molt recent.
0: És molt recent. Ànima Eterna de Bruges, aquest conjunt dirigit per Pablo Heras Casado, dins el segell Harmonia Mundi. Per
1: exacte.
0: Tant, demà hi tornarem. I ho dèiem amb la nostra...
1: Continuarem la història.
0: I tant, sí, sí, anirem descobrint aquest lligam entre Bruckner i Wagner. I aquí ho dèiem, fora de micròfons, amb la nostra col·laboradora, Laia Pujolassos. Bon dia, Laia.
2: Ei, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda, que quina manera d'arrencar, amb aquesta energia. No sé com vas tu d'energia per aquesta nova temporada.
3: Bé, si no la tinc, me l'invento.
0: Això mateix.
3: però amb aquesta música, home, això dona un insufle, unes
1: ganes. L'has tocada?
3: No l'he tocat.
1: No l'has tocat.
0: Encara.
3: No l'he tocat encara. Exacte. No l'he tocat
1: tot
3: encara.
1: Arribarà,
3: sí,
1: tot
3: sí, però només d'escoltar-la ja sembla que... Vinga, que et dona tot aquesta força que ve de dintre, no?
0: Molt bé.
3: Així
0: doncs
3: que...
0: amb força també reprenem aquesta secció, el segell propi, en què, bé, cada 15 dies, per anar refrescant una mica el nostre format als oients, recuperes algun perfil d'algun solista, intèrpret, conjunt, per anar descobrint justament això, aquests trets que el fan especial i
3: el
0: únic
3: fan únic,
0: i singular.
3: Sí, sí. I mirava jo ara una mica la temporada passada, no?, per pensar, vinga, nous noms per ara les properes seccions, i dic, escolta'm, no he parlat d'un instrument o varis instruments que penso que dic, va, avui començarem amb molta, molta energia, amb un intèrpret d'aquells que et remoguin una mica i que ens aportin, vinga, començar la temporada amb una bona declaració
0: d'intenció.
3: Així que, si us sembla, jo no dic res,
1: no.
3: I escoltem la música.
1: Va.

0: Laia, avui no ens ho poses fàcil, amb tan poca prèvia i després de tot l'estiu, però sí que hem pogut copsar aquesta energia, aquest impuls.
1: Sí, no? Segueixo una mica l'estela que apuntàveu abans, Clar, és que no només tenia ganes de posar-vos allò en alerta, per intentar captar de què va aquesta obra, que dona per tot una tesi doctoral, quins intèrprets intervenen, no? Sinó que a mi penso que també em serveix per parlar de la nostra intèrpret d'avui, que... Jo penso que un dels seus trets més característics és que ens obligarà, ja veureu, a replantejar-nos fins i tot què vol dir tocar i què vol dir escoltar, d'acord? Va, comencem, Què heu sentit o quins creieu que eren els instruments protagonistes aquí?
2: Home, hi havia uns quants, no?
0: La percussió,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Tot un set.
1: Clar, evidentment, hem sentit tot una orquestra, no? En aquest cas era la Scottish Chamber Orchestra, interpretant una obra de James Macmillan, era un moviment, Benny, Benny i Emmanuel... Però el que hi havia per davant de tot era tota aquesta, com deies...
2: Diferents instruments
1: exacte,
2: de percussió.
1: Tota la paleta d'instruments de percussió, perquè és que avui li dediquem el segell propi a Evelyn Glennie. És una de les grans solistes de la història de la percussió, A qui han encarregat més de 200 obres noves per aquest instrument, han registrat més de 40 discos, en definitiva, ha aconseguit convertir el que és la percussió en un instrument solista, d'acord? Que no és poca cosa,
2: Exacte.
1: Un instrument que és capaç d'omplir una sala de concerts. Fins aquí, tot té mèrit, però entra dins d'una trajectòria d'èxit habitual de les que aquí hem anat narrant, no? Però curiós el seu cas, sense tampoc allò voler-ho remarcar com allò més important de la seva carrera, però jo crec que s'ha de mencionar, és que ella des dels 11 anys és pràcticament del tot sorda, d'acord? Clar, això vulguis que no, doncs marca la vida, la trajectòria professional, no?, d'una persona, i ella, a més, per més inri, diguem, és que era filla de músics, ha estat sempre crescut, s'ha desenvolupat envoltada de música, no?
0: Clar, un condicionant, com dius, que marca,
1: evident,
0: no?
1: Clar, però va tenir la sort de coincidir amb un professor de percussió que és el que ella sempre diu que és qui li va descobrir, qui li va fer obrir nous camins, no?, qui li va obrir els sentits. I és que precisament va ser a través de diversos instruments de percussió, no?, que va descobrir que la música la podia percebre no només, diguem, a través del so que percebem a través de les orelles, sinó a través de la vibració, a través del moviment. Ella explica, per exemple, que el professor li feia posar les mans contra la paret mentre tocava els timbals i ella podia anar notant les vibracions i que amb el temps va anar distingint les diferents alçades del so a partir del lloc del seu cos on rebia aquesta vibració, no? Per exemple, diu que els sons greus els nota sobretot als peus, a les cames, no? Mentre que els sons més aguts li ressonen més a la zona com a la cara, al coll, al pit, no? I aquest és un dels motius pels quals ella toca descalça. Per tant, no és una excentricitat, no?
2: Sinó que hi ha una raó.
1: Hi ha una raó per poder percebre, no?, amb tot el seu cos aquest so. I que si la majoria de gent el percebem bàsicament a través de les orelles, ella, vulguis que no, jo penso que la secció d'avui ens obligarà a replantejar-nos tota aquesta dimensió física del so, no? És a dir, aquesta vibració, aquesta ressonància.
0: En parlem molt aquí d'escoltar atenta, no?, d'aquesta sensació de quan som davant d'una peça musical o un auditori o amb auriculars o allà on cadascú pugui i vulgui, de centrar-te en l'experiència musical. I és veritat que aquesta concepció, no?, de fixar-te no només en el so, sinó en què provoca en el teu cos, trobo que hi té molt a dir, no?, a aportar aquesta experiència musical.
1: Sí, perquè sovint hi arribem molt, evidentment, a través de l'orella, però molt racionalment, no? De seguida ja ho ubiquem en un temps, en un estil, en una època, no?
0: Sí.
1: I, en canvi, aquesta és una dimensió física, no?, allò, l'acústica física, no?, amb les ones sonores, no? I a mi, clar, m'encanta que un intèrpret ens pugui aproximar a la música en aquesta dimensió que tenim més aviat adormida, especialment en el món occidental, no?, que és a través del cos, no? El cos, entenent-lo com una caixa de ressonància, sentir el so que no escoltar, aquí sí que també...
2: Sí, aquests
1: dos verbs,
2: és diferent.
0: De la sensació, de sentir de sensació.
1: Exacte. Sentir-ho en cada cèl·lula del nostre cos, no? Per tant, no vull parlar de la seva carrera com una història de superació personal, Allò de si vols pots, Mr. Wonderful,
0: sí, sí.
1: Fora,
0: no caldria. No caldria gens.
1: Jo vull que entenguem aquesta artista com un intèrpret que realment ha revolucionat la manera de percebre la música i a tots i cadascun de nosaltres jo crec que ens pot fer pensar, replantejar-nos, no?, el gaudi de la música en directe, especialment d'una manera diferent de com ho hem estat fent fins ara, amb moltes més capes, més profunda, no? I va, sabent tot això, vull recuperar la música que hem sentit, ara fa uns minutets, en obrir la secció. Com us deia, la percussió ha passat d'estar allò al fons de l'escenari, que que és on normalment ocupa lloc dins les orquestres, no? A primera fila, és a dir, com a solista. I en realitat no parlem, com sabeu, només d'un instrument, no? La percussió és infinita. Ella es planta allà davant amb el timpani, la marimba, percussió de làmines, qualsevol instrument de pell, de materials, tot lo divers que us podeu imaginar i que ella li pugui treure una vibració, vale? Es veu que a casa, de fet, compta amb una col·lecció d'uns 3.800 instruments.
2: Hala!
1: Sí, sí, sí.
0: Això ha de ser molt difícil de tenir present en ment, d'allò, saber què tens, no? Ha d'estar com molt organitzat per poder-ho posar en marxa.
2: Sí, sí. Per anar-los a buscar, no?
1: En recupera d'arreu del món, però ella també n'hi fan, ella en crea, és a dir, tot allò que pugui vibrar i emetre un so ja li serveix, no? I aquí és on arribem al segon punt que jo volia destacar, que és la paleta tímbrica. Ella potser més accentuadament que ningú altre, no? Doncs té aquesta capacitat de jugar, de donar-li la volta per on, allò per on no t'esperaries de fer sonar un objecte o un instrument, no? D'aquí aquesta gran col·lecció que ostenta. I al final, doncs, és el joc de timbres, de notar què fa que soni diferent un o altre material, no? No és el mateix la pell, que la fusta, que el metall, que la roba, no? O si el fas vibrar de tal o tal manera, és a dir, si el fas xucar, si ho fas fragant, si ho fas de manera pulsada, de colpejant, no?
0: Clar.
1: I aquesta curiositat, no?, per experimentar, doncs, la va dur a gravar el seu primer disc, Rhythm Song, que és allà, és molt ochentero, diríem, però de fet és del 1990, però tota, hi ha tota aquesta idea estètica dels 80, on hi combina, doncs, composicions pròpies, obres originals per a percussió, però també arranjaments seus que escriu, doncs, per a percussió solista. Així que us proposo que escoltem com sona la marimba d'Evelyn Glennie.

0: Doncs hi ha prou diferència entre el primer tall que hem sentit de James Macmillan, aquella obra, el Veni, Veni, Emmanuel, i aquesta que ens proposaves ara. És tota una altra atmosfera, eh?
1: Home, també havíem de reposar en algun moment, eh? És aquesta petita pregària, de fet, titulada Little Prayer, no? Composta per ella mateixa. Jo penso que és una bona mostra de tota la seva dimensió d'artista, molt completa, no? Capaç d'interpretar obres ben contemporànies, com sentíem abans, experimentar amb tímbriques de tota mena, i també, doncs això, de compondre. És capaç d'entendre les harmonies, tot i la seva discapacitat auditiva, eh? I crear, doncs, aquesta atmosfera, doncs, més reflexiva, més reposada. Jo em pregunto, no?, com i per on nota les vibracions d'aquesta obra, no? Allò que deia que els greus li pugen pels peus, i a veure si quan se'n va les tessitures aquestes més agudes li ressonen més clavícula, la cara, no sé, és una experiència musical molt més profunda si, precisament, no?, aquesta petita pregària l'intentem escoltar amb tot el cos, no?, amb els ulls tancats, notar des dels peus fins al cap. Potser la nostra audiència, allò, ara que ho fèiem aquí amb els cascos, ho poden provar, no? Excepte home, els que condueixen, eh?
2: Aquests no, sí, no, sisplau, els aquests no, eh? Les sabates posades. És una de les coses que t'anava a dir, no? Podríem ara experimentar-ho, els de casa, evidentment, i nosaltres també, de potser en algun concert. Però t'imagines tothom que es tragués les sabates? Podria passar alguna cosa, no?
1: Sí, sí, seria molt interessant. I penso
0: segur que sí.
1: Sí, aquesta obra, precisament, no? Que només hi ha la marimba, no? Que ja no t'està constantment apel·lant a l'oïda d'intentar, ai, mira, un nou instrument entra per aquí o per allà, no? Que a vegades això també ens fa estar com molt atents, entres en el so d'un mateix timbre, no? És una bona manera de començar a practicar aquesta escolta amb tot el cos.
2: I segur,
1: no?,
2: que també la vius d'una altra manera.
1: Home, absolutament, i en directe. Amb uns cascos és impressionant, però en directe ha de ser, jo penso, una nova dimensió d'escoltar música, perquè no? Si t'animes al proper concert, et treus les sabates, potser el del costat s'hi anima, també. Va, per tant, estem això, traçant la trajectòria d'una Glennie que s'obre pas com a gran intèrpret solista, d'acord? Obrint tot un camí per la percussió, que abans que ella, de debò, és que hi havia molt poca presència protagonista de la percussió damunt dels escenaris, no? És una Glennie fermament compromès amb aquesta ampliació del repertori per a percussió solista, perquè, en definitiva, doncs, la Glennie estava obrint un nou camp professional pels percussionistes, no? Penseu que ella és nascuda a Escòcia el 65. La percussió existia, doncs, dins les orquestres, com estàvem dient, eh? Però molt poc com a solistes. Per tant, res a veure amb tota la tradició d'un piano, d'un violí, no?, que té segles d'història.
0: Clar, ens és molt més fàcil no recordar noms propis de violinistes, pianistes, clar, que no pas de percussionistes.
1: Exacte.
0: I el d'ella és veritat que sí que el recordes, eh, després.
1: I tant, i tant. De fet, ella és de les, vaja, dels noms que sona més dins del món de la música, però és veritat que jo m'esmeno, eh? A mi també, que no havia parlat de percussió. Per tant, obrim la temporada amb ella, eh? Per tant, quan als 15 anys, doncs això, se li va ficar entre cella i cella, dedicar-se a la percussió solista, doncs no li va quedar més remei que conrear-se aquest camp, no? Per tant, no és d'estranyar que es dediqués a transcriure, per exemple, no?, obres que ja eren conegudes per altres instruments, doncs, amb transcriure-ho a la percussió, no?, que compongués, doncs, també les seves pròpies composicions, i molt important, també es va dedicar a estrenar noves obres, no? Més de 200, us deia abans, que se li han dedicat, entre les quals, doncs, aquesta de James Macmillan, no?, que hem escoltat en primer lloc, i també la que ara sentirem, Conjuré, de John Corigliano. El moviment titulat Skins, és a dir, pells, no?, ja que els instruments que fa servir per aquest moviment són amb instruments que estan muntats en pell.

0: Déu-n'hi-do, quina energia i quin diàleg tan sofisticat entre, entre ella, que és la solista, i l'orquestra, no? Que va afegint aquesta tensió fins a l'explosió final.
1: Sí, sí, és que aquest tipus de llenguatge rítmic contemporani, ja ho heu pogut escoltar, eh? Si ja de per si és complexa, no? És molt visceral, alhora és tan complicat de traduir, us ho prometo, eh? De la partitura escrita, intentar fer que soni tan viu, tan exaltat i tan com si s'estigués improvisant en el moment, no? Si a més li sumo que la percussionista doncs, no hi sent de la mateixa manera que les persones oients, és encara més potent, jo penso, que el diàleg tan mil·limetrat entre ella i l'orquestra es pugui realitzar de forma exitosa, no? Em sembla d'un virtuosisme extrem. Al final és el fruit d'haver desenvolupat aquesta escolta interna, sensorial i comunicativa doncs, a un nivell altíssim, no? De fet, Glennie ha insistit moltes vegades que l'acústica de la sala també per ella li dona molta importància, perquè diu que forma part també del seu instrument, no? Com és el lloc, com són les superfícies, no? Si hi ha cortines, si és tot de fusta, si és un lloc de formigó, no? Com és el terra, i per tant és la manera com les vibracions doncs, es transmetran, no? Al final, ella diu que tot modifica aquesta experiència del so. Així que ja ho veieu, eh? Avui us he buscat una selecció de música potser molt contemporània, però vaja, la podeu trobar a Evelyn Glennie interpretant des de Vivaldi, evidentment, arranjaments, no? Fins Chopin, Beethoven, el que vulgueu. Ha col·laborat amb artistes pop, ha compost també bandes sonores, eh? Fa una gran tasca de divulgació, no només de la percussió, com una paleta d'instruments riquíssims, no? Sinó també d'aquesta necessitat d'aplicar l'escolta profunda, no? En les diferents facetes de la vida. Ha transcendit, de fet, el món de la interpretació gràcies precisament, no? En aquesta seva manera de convertir-se en gran caixa de ressonància de la música i ha dut el seu missatge a la societat a un nivell, jo diria que bastant general, eh? Especialment al Regne Unit, és força coneguda. De fet, va participar també en els actes d'inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, i també participa en programes de televisió, divulgatius, per infants. Allà se la coneix bastant més que aquí.
2: Déu-n'hi-do, quina agenda més plena. Sí. Glennie, ara quan ho explicaves.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però sí, sí, ostres, quina solista i quina manera d'encetar la temporada, eh? Aquest segell propi, Laia.
1: Dic, avui hem de començar despertant-nos, eh? Perquè
2: si
1: no...
2: Sí.
1: Sí, sí, doncs res, aquí teníeu el segell propi d'Evelyn Glennie, aquesta intèrpret que jo pensava, potser hem començat preguntant-nos com s'ho fa, no?, per fer música una persona amb la seva condició, però jo espero que haguem acabat preguntant-nos més aviat com escoltem nosaltres, d'acord? Tant de bo ens puguem aproximar ni que sigui una passa cap a la seva manera de sentir la música, no? Perquè penso que ens pot obrir, com dèiem abans, Esther, uns horitzons de percepció molt interessants, no? La música és so, és vibració, és timbre, és espai, i per tant, potser poder arribar a un nou gaudi de la música, que no és poca cosa, el que ha aconseguit avui la Glennie.
0: Doncs moltes gràcies a Laia Pujolassos, ja has inaugurat aquesta nova temporada i t'esperem aquí mateix d'aquí dues setmanes.
1: Aquí estarem. Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Són les 9 i 10 minuts d'avui dilluns 31 d'agost i al llarg dels pròxims minuts, precisament, obrirem una finestra al 1907 a la ciutat de París. Allà hi trobarem el compositor Joaquín Turina en plena formació i en contacte amb la música del moment. I d'aquest punt de trobada doncs, en sorgeix la seva primera peça publicada, el seu quintet en piano en sol menor. En sentirem el segon moviment, animat, vitalitat, color i elegància, amb Javier Perianes i el Quartet Quiroga.

un joc de colors d'un artista en creixement. Així sonava el segon moviment de l'Opus 1 de Joaquín Turina, la primera composició del seu catàleg, en la versió que ara fa una dècada publicaven Javier Perianes i el Quartet Quiroga al segell Harmonia Mundi, aires francesos que ens conviden a no moure'ns del territori, tot i que sí en el calendari. Perquè retrocedirem fins a l'època barroca per trobar un dels grans virtuosos del violí, Jean-Marie Leclerc, que aconsegueix en partitures com aquesta doncs una sensació de lleugeresa que s'encomana. Sentirem el principi de la seva cinquena sonata per dos violins, els únics instruments que sentireu en sol menor, però ja veureu que no cal gaire més amb el conjunt La Sereníssima.

En l'apartat Bones notícies pel món musical, doncs celebrem l'arribada de l'àlbum d'on prové aquesta peça que acabem de sentir, Martínez, The Complete Keyboard Works, del segell Signum Classics, la primera gravació moderna de la integral de les peces per teclat d'una de les figures més destacades de la Viena del Classicisme, Mariana Martínez. Aquest era l'inici del seu concert per teclat en la major, lluminós i ple de confiança, i que ressonava a les mans de la pianista Edith Mechulam-Kurman, acompanyada per la Filarmònica d'Oxford i la direcció de Cayena Ponchione Bailey. Continuem a Tots els matins del món i saltem ara a la creació viva, la contemporània, amb una dansa, Counting Dance, de Christopher Stark, el primer moviment d'una composició de títol suggerent, si més no, cançons prehistòriques i danses que mai van existir. L'ha publicat aquest any l'ensemble contemporani d'Aspen, dirigit per Timothy Weiss.

0: que ella ho sàpiga, es transformaven en instruments de vent i del continu s'encarregava l'arpa, una atmosfera etèria i màgica que ens retorna el pessic trist a l'estómac. I ara, a les 9:36 minuts del matí, arriba la conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui conversem amb el director i compositor Ximo Tarín Micó, que ja porta 3 anys com a subdirector de la Banda Municipal de Barcelona, a més de ser director titular de la Banda Primitiva de Rafael Bunyol al País Valencià.

0: Bon dia i benvingut, Ximo.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir. Hem començat amb aquest fragment del ballet Arrels, que és l'obra més llarga que has compost.
1: Sí, segurament.
0: Em sembla que dura uns 70 minuts. Com va néixer Arrels?
1: Doncs mira, Arrels és un projecte que va començar com la celebració d'un grup de danses i rondalles que hi ha a Llíria, al poble de la meva mare, és on visió ara mateix, i buscaven uns arranjaments sinfònics d'unes peces folklòriques, clar, que normalment doncs, ens toquen amb una dolçaina, amb un tabal i amb aquesta rondalla, aquesta orquestra de plectre. I van venir a la Unió Musical de Llíria, que és la banda on jo pertanyo per amor a l'art, diguéssim, que és la banda que està sonant en aquesta música, i bé, demanaven aquests arranjaments, em van contactar a mi, i el que vaig fer aquests arranjaments, que eren unes peces tal qual escrites perquè ells havien de ballar-les amb els seus patrons i tot, però vam dir, ostres, si fem només arranjaments, potser podem fer això una mica més gruixut, no? Jo els vaig agafar coses per aquí, coses per allà, coses que tenia fetes amb folklore valencià, i vam muntar aquest ballet que vam repartir en tres parts, i començava a Llíria, després era una cosa basada en els orígens seus, després vam fer una mena de com de carnaval final barrejant danses, i ens va quedar una peça que sencera, només s'ha fet una vegada, però de la qual he extret una suite, no? Perquè al final d'aquestes coses fas una petita selecció, i és una peça que té molt d'èxit i que estic molt content que li passi, perquè no sempre passa a totes les obres, això.
0: I tant. Ho acabes de dir, eh? Vius a Llíria.
1: Sí.
0: Tu vas néixer, créixer i vas estudiar aquí a Barcelona, però vius a Llíria perquè, bàsicament, per part de pares, són d'allà, no? Del País Valencià.
1: Sí,
0: bueno,
1: han viscut aquí sempre, també. Però, clar, visc a Llíria per situació de que jo ara treballo a Rafael Buñol, com has dit abans, que és la meva feina base, diríem, i llavors doncs, resideixo molt a prop d'aquest altre poble. Sí, sí.
0: Creus que hauries viscut diferent la música d'haver nascut i crescut allà, al País Valencià?
1: Segurament, perquè és un ambient molt diferent, el d'allà que el d'aquí, però també tinc la sort d'haver-lo vist els dos, perquè, malgrat he estat aquí sempre, la vinculació amb la música a València per mi ha sigut sempre molt gran, amb el món aquest de les bandes i tot això, i clar, sí que veig que t'alimentes de diferents coses allà, aquí o allà, no? Hi ha fonts diferents d'informació i musicals. Per tant, tinc sort que crec que he viscut les dues cares.
0: I com es vivia la música a casa teva?
1: A casa meva molta gent és músic i tots clarinetistes. El meu pare era clarinetista, el meu tiet, el germà de la meva mare, és clarinetista, el meu cosí també, el meu padrí també ho és. Llavors, clar, aquí tot va...
2: I a tu què et va tocar?
1: Doncs no podia triar molt, la veritat. I clar, doncs hem viscut, la música ha sigut la columna vertebral de la nostra manera de viure una mica. Així ha sigut, sí, sí.
0: Clar, la Maria deia, no vas poder triar gaire, no? Però tu volies el clarinet? O haguessis pensat o haguessis volgut fer algun altre instrument?
1: Clar, jo no me'n recordo d'això i potser m'han enganyat, però crec que...

0: Sí, perquè jo suposo, o per lo que recordo alguna anècdota, crec que va ser una mica de que, bé, si el meu pare estudiava a casa o alguna cosa així, jo ja m'anava bé, o l'escoltava, anava als concerts, mai volia marxar, jo crec que sempre he estat bastant atent a l'orquestra, a la banda, el que fos, i crec que em vaig amuntar al carro, vull dir, al carro de clarinets.
1: A banda del clarinet, has fet algun altre instrument més?
0: Bé, vaig començar a fer classes de piano, que eren, diguéssim, les que havies de fer, però després és veritat que em vaig enganxar molt, em va agradar estudiar molt i vaig aprendre molt perquè el piano és una cosa... Si després et fas compositor ja, clar, és...
1: Va perfecte.
0: Clar, és genial perquè us escoltes tot, no? Comences a veure tot el que passa en el piano i venint d'un instrument monòdic. I sí, vaig fer... Vaig tocar ja coses complicades al final, perquè no dona per tot, no? Al final has d'anar deixant cosetes perquè no es pot fer tot bé.

0: Deies, Ximo, no es pot fer tot bé, però déu-n'hi-do, quantes coses, eh? Això que sentim és una altra de les teves composicions, Solo Capriccioso. Parla'ns una mica d'aquesta obra i de qui l'està tocant i de què implica.
1: Clar, que aquest senyor que toca, que fa aquestes acrobàcies, és el meu cosí, el José Micó, que ell és un dels solistes de la Banda Municipal de Barcelona, i aquesta peça és la primera que tenim a un nou projecte que ara presentarem d'aquí molt poquet, i que em fa molta il·lusió dir-vos-ho, que és una gravació, o el primer volum de la gravació de la Integral per clarinet meva. Perquè ja hem fet moltes coses i es van quedant pel camí, i vaig pensar, he de començar a gravar coses, i el millor per fer això és el José. Llavors li vaig proposar i hem fet aquest primer volum d'aquesta Integral, ja la tenim preparada, la publicarem aquest mes, jo crec. I hem fet quatre peces. Això és una peça per clarinet sol, que es diu Solo Capriccioso, que vaig fer a l'ESMUC, quan, sí, crec que era, tenia 19 anys o una cosa així. I llavors hem fet una altra, que és un trio, amb flauta i oboè. Hem fet una altra amb percussió, piano i contrabaix. I bé, doncs hem fet el recull de peces que fins ara he fet amb clarinet, diguéssim, protagonista. I ha quedat molt bé, la veritat. He tingut molta sort.
2: Deies aquest senyor que fa aquestes acrobàcies. Què vol dir? Tu li dones amb ell perquè ho faci ell? Perquè
0: això
2: tu, perquè tu ets clarinetista.
1: Sí, s'ha de dir que aquesta peça l'he tocada, eh? Per tant, llavors ja sé el que
2: ho
1: hi ha escrit.
2: Fer.
1: Sí, bueno, ara crec que no, però en aquell moment podia. Sí, sí.
2: Però aquesta decisió de que fos ell i no tu, és a dir, per què no tu?
1: Bueno, perquè jo ja fa molt temps que ja no tinc molt de temps per estudiar, que està la primera, que et dediques a dirigir i compondre i no hi ha temps. Jo toco de tant en tant. I, per exemple, a les bandes, no? Quan, així, perquè a la que jo pertanyo vaig i toco, però faig el que puc ja, perquè no tinc temps d'estudiar. Però ell sempre està molt en forma i és un gran clarinetista i, clar, i és tan proper que per mi...
2: És la persona ideal.
1: Clar, és un luxe.
0: I la idea de la composició, vull dir, sents que és com si ho toquessis tu, diguéssim, amb millors mitjans?
1: Sona millor, clar, sona millor si ho fa ell.
2: Clar, quan tu compons per al teu instrument, que... és bo perquè te'l coneixes, saps què pots fer, què pots escriure i què no. Tu ho proves després?
1: Sí, normalment sí. Si faig una peça així de... o com això, no? Que és una peça per clarinet i és solista, o hi ha una part important, o hi ha un passatge difícil que és per clarinet, jo normalment sí, el provo. Sí que el provo.
2: Si el disc està dedicat a la Integral, aquest primer volum, que has recordat, serà un primer volum, no sé si n'hi haurà molts més, no sé si en tens moltes d'obres per a clarinet.
1: Hem comptat que podríem fer 3, segur.
2: Déu-n'hi-do.
1: 3, segur.
2: Doncs la que no hi serà en aquest primer volum és homenatge a Anton Webern, perquè bàsicament no és per a clarinet, és per a viola, violins i violoncel.
1: Sí, és un quartet.
2: Una obra que, si abans hem dit que el Ballet Arrels és la més llarga, aquesta és la més curta, perquè dura un minut, just un minut.
1: Crec que dura menys, dura menys.
2: Menys.
1: Sí, crec que dura 20 segons, diria.
2: Sí?
1: Sí, crec que
2: sí. A la teva pàgina web posa un minut.
1: Clar, perquè no podia posar-ho en segons.
0: Perquè no podies posar menys.
1: Era el mínim.
2: Doncs imagina't, 20 segons. Com va néixer aquesta obra?
1: Res, això és una anècdota, aquesta peça. Perquè, recordo que va ser, no sé, tindria 20 i pocs, i allò que vas descobrint, no?, compositors, et vas interessant per compositors, i li tocava a Anton Webern. I em vaig enamorar d'ell, m'agradava molt, aquella pulcritud màxima que té, i aquell romanticisme dins de tota aquella, doncs, dissonància aparent, no?, que d'entrada el Webern madur sembla que, ui, a vegades fa una mica de por, però és el contrari, vull dir, és fantàstic. I vaig fer aquesta peça perquè, no sé, perquè li tenia amor, i vaig fer una mena de so semblant al seu, i vaig dir, doncs, pues, un homenatge. I a sobre ell també era, doncs, una característica d'ell també és que les seves obres són bastant curtes, no? No té unes peces molt extenses, i bé, em va fer gràcia, i es va quedar amb això. Ho vaig escoltar un cop, recordo,
2: sí?
1: A Holanda, sí, amb uns companys, i vam riure una mica, ja està.
2: A la teva família hi ha, a banda dels clarinetistes, també compositors?
1: No, compositors no hi ha ningú. El director sí, però el compositor sóc el primer que s'ha atrevit aquí a fer coses.

0: Doncs ara entrem en un altre d'aquests repertoris, potser poc habituals, no?, de compositors que podem anar descobrint i que guarden doncs, petites meravelles com aquesta. Això és l'Andante de la segona sinfonia d'Andrés Gaos.
1: Exacte. Sí, sí. És fantàstica, aquesta música. Mm-hmm. És una sorpresa sempre. Jo, quan la vaig descobrir, va ser com, què és això? I us la porto precisament per això. Primer, per la cosa aquesta curiosa de descobrir alguna cosa que no és tan popular. Jo crec que, com a director, potser a vegades m'agrada fer això, d'extreure, no? Anar a dins del repertori de l'autor i buscar autors més petits que tenen joies i el que no és tan canònic. I és una peça que em recorda el meu pare, llavors us l'he portat per això.
0: Molt bé, i estava pensant ara en aquesta part teva també com a director, no? Com portes aquesta sotsdirecció de la banda municipal?
1: Doncs és un luxe màxim ser el sotsdirector de la banda municipal de Barcelona. És, bueno, no tinc mai paraules per explicar-ho bé, perquè el grup que hi ha, tant humà com artístic, és brutal. Hi ha una qualitat exquisita d'intèrprets i a sobre, doncs, estan contents i tenim ganes de fer coses junts i és fantàstic. Vull dir, sempre vaig amb molta pressió, després veig que no cal tant, però pel primer dia sempre per mi és molt dur, perquè sempre penso que, ostres, a veure com ho afronto això, i m'ho he fet mil vegades ja, perquè en 3 anys hem fet molts, molts concerts.
0: Uh-huh. Sí, sí, que ja no és una agrupació que hagis de conèixer de zero.
1: No, què va. Però, bueno, hi ha aquesta cosa de dir, clar, és que aquesta gent ho fa tan bé que ara què faré jo, no? Però bé, sempre hi ha coses a treballar i quan passen els dies allò que la música es va aclarint, però vas veient altres coses, no? Més aprofunditzant algun detall més concret. Uh-huh. I bé, és un treball que ojalà durés tota la vida, no? Perquè uh-huh. és fantàstic.
2: Clar, i sent subdirector de la banda municipal de Barcelona, però també director principal, tal com dèiem just començar, de la banda primitiva de Rafael Buñol, com ho portes?
1: Ara viatjant una miqueta més. És veritat que... Bé, però has de quadrar l'agenda, ja està, al final. A València, nosaltres tenim uns assajos que normalment són fixes i s'assaja els dimarts i els divendres. Llavors, això és així per llei una mica, però també té la seva... Es pot moure una miqueta. Llavors, de tant en tant, em fa falta potser fer algun petit ajust i vinc cap aquí. I ens anem portant bé. Ho anem fent bé. Hem de programar-se molt bé la vida ja, perquè ja no pots anar veient què passa, perquè si no, no t'organitzes bé.
2: Clar. T'agradaria... Has dirigit orquestra?
1: Sí.
2: T'agradaria dirigir més orquestra?
1: Sí, per què no? De fet, havia començat dirigint orquestra, uh-huh. després ha sigut el tornar d'Holanda, que vaig estar allà estudiant i això, que m'he posat a treballar amb la banda. I per què no? I tant. De tant en tant pot sortir algun projecte. És veritat que si estàs amb el món de la banda, doncs són coses paral·leles. I ara, doncs, jo conec molt bé el món de la banda i estic a gust. Però és veritat que he dirigit orquestra. Les meves primeres obres són per orquestra també, perquè el que havia aquí no hi ha bandes, en aquest sentit, uh-huh. com allà. I tant. Però ja sortirà alguna cosa.
2: Has anomenat Holanda, els Països Baixos. Uh-huh. I vas anar a fer un màster.
1: Sí.
2: Per què allà?
1: Doncs vaig anar allà perquè vaig estar aquí els últims anys, abans de marxar, amb una persona fent unes classes, que era l'Henry Adams, i ell, jo li vaig dir que a veure què podia fer, i ell em va proposar un projecte, que era anar a Tilburg, a Fontys, que és el conservatori, i tenien una mena de budget, de pressupostos, un projecte que pots triar el teu professorat. I jo, clar, la meva intenció era que volia fer classes amb l'Henry, però allà es podia fer d'aquesta uh-huh. manera. Vaig triar altres, vaig poder fer també classe amb Jan Cover, que és una personalitat molt important al món de la banda, i per això vaig anar allà, sí, sí.
0: Uh-huh. D'Henry Adams ens en va parlar molt bé, també, recordes, Esther? Sí. L'Adrián Moscardó, quan va passar per aquí, trompetista, amb aquell record també, no, que no fa tants anys que va faltar. Henry, que ha estat també molt important, no?, per dins d'aquest àmbit de la banda.
1: Molt, molt. Ell és una persona... Bueno, tothom sap qui és, no? I va fer moltíssima feina, a part de repertori, estrenar coses, té una discografia infinita que és absolutament necessària perquè, bé, doncs perquè hi ha molt de material que en certa època doncs, no existia, no hi era, no estava gravat. I després era un mestre brutal, músic com la copa d'un pi.
2: Què et va portar? Què diries que et va portar ell?
1: Ell és que... Era una persona que a mi em va... No sé, em va veure... Jo li vaig demanar ajuda, no? I ell em va veure i llavors em va ajudar al màxim. Mm. I va fer una mica com de mentor, no sé com dir-ho, perquè em va plantejar coses, maneres de pensar la música, de reflexionar sobre les com fer les coses, com comunicar les coses, doncs que amb altra gent havia après altres coses, però ell, algunes molt concretes, doncs encara les faig, les recordo, i jo, quasi cada dia, dirigint, jo me'n recordo d'ell. I això és per algo.
2: No vas fer... Vas estudiar direcció, no vas estudiar composició, tot i que ets compositor.
1: Sí, és veritat.
2: Però hi ha una persona que t'ha ajudat molt i t'ajuda molt en aquest camp.
1: Sí, sí. És el Feliu Gasull, que... Ell no vol que digui que és profe ni que és alumne d'ell, i potser no és veritat, però som amics, i ja està, doncs d'acord, som amics, no passa res. Però ell a mi m'ha ajudat molt, perquè quan era jo jovenet i no vaig estudiar composició, com tu dius, jo feia clarinet a l'ESMUC, me'l vaig trobar, jo anava buscant assignatures que fessin alguna cosa de composició, no? I ell era el profe d'una. I des de llavors, doncs... Doncs ja vaig atrevir-me a portar-li alguna cosa, ell em va atendre molt bé... Bé, i fins avui. Ara he dirigit obres seves, l'he portat a València, hem fet alguna cosa aquí, vull dir que el marejo tot el que puc. Sí. I sempre posa'm aquella amabilitat i un radesa que té ell, que és una meravella de persona, i jo doncs, li dec molt, la veritat.
2: És dur o no?
1: No.
2: No.
1: Dur no.
2: És un bon amic, també.
1: Sí, sí, sí.

0: Ximo, parlaves abans de quadrar agendes. Això potser et recorda uns deures pendents que tens ara d'aquí quan?
1: S'ha d'estudiar. S'ha d'estudiar això encara.
0: Això són les estampes simfòniques de Joaquim Serra, sí. I és una de les obres que dirigiràs amb la banda municipal.
1: Sí, és la primera que jo faig aquest any. Uh-huh. I és reportat pos una mica per l'exemple. També una mica curiositat, perquè sembla mentida que sigui Joaquim Serra, això, perquè no sona Serra.
0: Del sud. Sí, sí.
1: Clar, és un encàrrec que li van fer, recordo els anys 50, i clar, t'has acostumat al Serra, doncs, nacionalista, que sona català, perquè és un so concret, també, però té aquesta peça, i la fem en el concert que faig a l'Aliança del Poble Nou, que és un lloc fantàstic on la banda municipal fa sempre concert. Aquest any és el 17 de setembre, perquè això va ser seu de la banda durant molts anys i hi ha com un... la gent es volca amb la banda i el concert està ple sempre. Uh-huh. I fem un concert amb aquestes... tot músiques així al voltant nostre, podríem dir. Fem... clar, això és... sona andalús, però és Serra.
0: Clar.
1: Llavors fem una peça valenciana d'Andrés Valero, que és sobre els romans del Duero... Bé, anem per aquí, no? És aquest camí. I molt bé, és fantàstica aquesta música.
2: Clar, Joaquim Serra, que va compondre molt per a cobla, música per a cobla, moltes sardanes, però que també va compondre música com la que estem sentint, no? Altres obres que hagis descobert o que hagis fet o vulguis fer?
1: Digue. Ara vaig darrere d'una... molt bona pregunta. vaig darrere d'una peça de Manuel Palau, que és un compositor màxim exquisit valencià, que està aquí a la banda municipal. I ningú més la té. I jo tampoc l'he trobada encara, però es veu que la tenim amagada a algun lloc i la vull treure perquè és, aquest senyor és el catedràtic de composició de València, dels millors compositors del segle XX que hem tingut. Mm-hmm. Clar, això s'ha d'escoltar.
2: S'ha de conèixer.
1: S'ha de treure, això d'aquí. Passa molt, això.
0: Que li donareu fer una a l'arxiver de la banda, això està molt bé.
1: Ja, li encantarà el que estic dient ara mateix.
2: No has estudiat composició, però sembla que les coses et van molt bé perquè reps molts encàrrecs.
1: Sí, sí, la veritat és que bé, he tingut sort en aquest sentit. Jo també he d'expressar-me com jo vull i de seguir un camí, diguéssim...
2: Donar-te carta blanca?
1: Sí, normalment no tinc problemes amb això, a no ser que fos una cosa molt específica, o potser tipus lo d'arrels, no? Que sí que era algo més folclòric.
2: Molt concret.
1: Però, no sé, el món de la banda genera encàrrecs i també a vegades són bastant concrets, a vegades peces de concurs per competir musicalment i es demana una certa dificultat, una certa tècnica, una cosa més desafiant, no? I tot això ja em va bé, però llavors hi ha gent que vol especificar-te més el que vol i jo normalment no m'agrada, m'agrada dir jo vull fer el que cregui i sempre tinc sort de que és així. I també doncs, faig música de cambra, normalment aquí també és més lliure, no? I no tinc problemes d'aquest tipus i estic molt content perquè jo, bueno, obres tinc per fer molta
2: ara,
1: feina.
2: Ara, en què estàs treballant o en què has de començar a treballar?
1: Ara començaré a treballar d'aquí poc amb una peça per saxo alt i piano que faré sobre uns quadres de Joan Pons, perquè l'any que ve és el centenari del pintor, i és per un company portuguès, el Nuno Silva, que està a Tilburg, precisament, està als Països Baixos, i vol gravar un CD i em va dir estaria molt bé que facis alguna cosa i, bueno, si aquest home ho demana, s'ha de fer. És molt bo, també.
2: I algun altre projecte més?
1: Sí, tinc entre mans també un projecte que està per venir, potser no sé si puc dir molt o poc, però bé, com està la cosa així no molt sòlida encara, però ja, com també és ara el centenari d'això de la generació del 27, pot ser que tingui un... farem d'aquí poc, quan comenci la cosa, un projecte escènic amb una mena, doncs, també d'una cosa, sí, com podria ser ballet, no sé si ho serà exactament, però hauré de composar la música per això. I bé, estem esperant que doncs, tot això costa avançar, no? Ja s'ha de recaudar per poder fer el projecte, però està en marxa i també ve molt de gust, perquè és una cosa que tampoc fas tant, no? És sortir, seria una cosa com potser per fer un ensemble, però també molta música, molta estona, i un treball dur, jo crec. Llavors, em ve de gust això de treballar.

0: Doncs aquí no és que ens hàgim despistat, eh? És que és una de les peces, cançons, que ens has demanat, també.
1: Sí, això és Yes, no? Aquest grup fantàstic de rock psicodèlic, no?, que li diuen. Mm-hmm. Bé, a mi em va agradar molt aquest grup perquè quan l'escolto em passa com si fos també certa música clàssica, que em desafia, no?, mentalment. A vegades pots
0: clar,
1: estar...
0: Clar, passen moltes coses alhora, eh?
1: Clar, passen moltes coses alhora. Potser no saps ni en quin compàs estàs, molta estona. Això fa gràcia. Jo sóc molt estravinskià i això d'anar canviant cada dos per tres m'agrada molt. I bé, és anecdòtic una mica, però sempre trobes inspiració en tot, no? Aquest grup a mi m'ha inspirat, com a compositor m'ha inspirat. M'ha fet veure coses o agafar idees per fer alguna cosa. Per tant,
0: veus?
1: No sempre ha d'estar tot... No està al mateix pot, tot, no? No
2: tot és el... A quina obra li trobaríem alguna cosa de Yes?
1: Doncs segur que hi ha una peça... d'aquest tipus així dificultosa, que és el meu concert per banda, el Concerto for Wind Orchestra, que és una peça molt, molt difícil i molt virtuosa, i hi ha cosetes d'aquests sons.
2: Has dit que ets molt stravinskià.
1: Sí.
2: Dels compositors, clar, la pregunta que t'anava a fer és precisament de quins compositors, analitzant les seves partitures, estudiant-les, has après.
1: Clar, Stravinsky és un cas. Jo recordo que la primera partitura que em vaig comprar a la vida era d'ell i era una obra que tampoc és molt famosa, que és els Focs d'Artifici, però perquè era molt barata, perquè era curteta. I d'aquest senyor he après moltíssim. M'agrada molt, no sé, vaig aprendre solfeig, inclús, no?, amb aquest senyor. Però va haver una època de molt jove que també em vaig apassionar molt per Shostakovich, perquè la seva vida em va com trasbalsar, no? Mm-hmm. Vaig al·lucinar amb ell, llavors em vaig enamorar molt d'ell. I clar, és el que has dit, que vaig aprendre una mica gràcies a aquests autors, obrir partitures d'aquests autors, dels francesos també m'ha agradat molt, Ravel i tota aquesta gent que són meravellosos, i sí, aprens així, de dir com he de fer que soni això que tinc al cap si no sé escriure-ho, no? Llavors vas a un lloc que et recorda que pot ser que s'assembli, i veus com aquell senyor clarament ho deixa escrit en un paper, no? I tu d'aquí treus teves conclusions i vas endavant.
2: I el gènere de l'òpera?
1: I el?
2: El gènere de l'òpera.
1: Ah, i aquí, això, a mi m'agrada molt, això. Jo de ben petit vaig participar a diverses òperes al Liceu, a un cos de nens i coses així, i em va marcar de per vida. I per mi queda pendent. O sigui, tinc una cosa escènica que volíem que fos mitja operística i tal, però a mi m'agrada molt, eh? Vull dir...
2: Doncs
1: en faré
2: dit,
1: una
2: eh?
1: O dos, segur, eh?
2: Així ho tenim. Nico, li agrada molt i li agradaria compondre una òpera.
1: Sí, i tant.
0: Doncs molt bé. Nosaltres avui, mira, això s'acaba i t'agraïm, Ximo, que hagis estat el primer convidat d'aquesta nova temporada a Tots els Matins del Món.
1: Un honor, de veritat. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies per venir, que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: on vulguis i quan vulguis. El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Doncs són les 10 i 7 minuts. Esther, com trobes que estan en aquesta arrencada de temporada?
4: Doncs de primer dia.
3: De primer dia, sí, sí. M'agrada molt perquè anem recordant això com anava, espera, aquí sí. Posàvem això i què dèiem aquí i anem refrescant, però sembla que sí, que el programa funciona. Espero que vosaltres, oients, també estigueu gaudint d'aquestes 3 hores diàries de ràdio que arrenquen avui. Encara ens queda una secció més.
4: Sí, sí, no, és que sento com un cor.
3: Sents un cor?
4: Sí. No sents el batec d'un cor?
3: Esther.
4: En Pau em diu que sí.
3: Sí?
4: Que hi ha un batec d'un cor.
3: Però això
4: mira el cor.
3: Però, Esther, això és la música que
4: sí,
3: ens acompanya sempre
4: al resums.
3: Cor.
4: Mira, doncs, avui el sento. La Veus? Temporada passada no la vaig sentir.
3: Tot sigui connectar amb les músiques i amb el que fèiem i que ja no ni ens en
4: sí.
3: recordàvem.
4: Tindrem més música, evidentment, fins a les 11. I quan siguin més o menys 11:15, ja la veiem a l'altra banda del vidre. Uh-huh. Tindrem la nostra companya Alba Quinquillà, que ens portarà el primer laboratori d'aquesta nova temporada.
3: Perfecte, doncs fins aquell moment nosaltres ens quedem en companyia de la música, és clar, i tot seguit minuts per l'expressió emocional romàntica i càlida de Johannes Brahms, gràcies a una de les seves peces per clarinet, el trio en la menor. Ens sentirem el primer moviment, un allegro, en la versió de Richard Stallman, Yo-Yo Ma i Emmanuel Ax. La calma d'un compositor en etapa de maduresa i una oportunitat per nosaltres de descobrir cap on ens porta.

El clarinetista Richard Stoltzmann, el violoncel·lista Yo-Yo Ma i el pianista Manuel Ax, i un gran clàssic de la literatura cambrística, el trio amb clarinet de Johannes Brahms. N'hem sentit el primer moviment, un allegro, intens però contingut, sense escarafalls, que ara dona pas a una explosió d'energia contemporània, la de la nord-americana Jennifer Higdon amb la fanfara de la seva obra Dance Card. Es titula Raucous Rompers i conté l'emoció de l'anticipació d'una vetllada de ball. L'interpreta la Chicago Sinfonieta dirigida per Mei-Yan Chen.

un aspecte diferent i gairebé diríem acollidor de la creació dels nostres dies. Under the Moonlight era el títol d'aquest fragment de Yupeng Chen. Forma part de The Poem of Life, una obra en què l'autor mescla l'herència orquestral occidental amb el so de la música xinesa i en què proposa reflexionar sobre la memòria, l'emoció i l'experiència humana compartida, i l'edita Deutsche Grammophon. I no abandonem l'orquestra perquè ens acostem al repertori d'Antonín Dvořák, qui en concreta la seva novena sinfonia, la Sinfonia del Nou Món. Tota l'obra és una meravella, això no és cap secret, però ens quedarem amb el tercer moviment, l'Scherzo. El dirigeix en aquesta versió Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Los Angeles.

0: i el recolliment.
1: La clàssica no és un luxe. És oxigen. Tots els matins del món.
0: Doncs arribem a la part final d'aquesta primera edició, primer capítol de Tots els matins del món en aquesta temporada 26-27, amb la secció El laboratori de veu, amb l'Alba Quinquillà. Bon dia, Alba.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Benvinguda un cop més aquí al programa. Com ha anat l'estiu? Com han anat les vacances?
2: Molt bé, he descansat molt. I vosaltres? Com...
0: Doncs també, la veritat és que sí, que ha anat molt bé aquesta parada. I reprenem. I de què parlarem avui al laboratori?
2: Doncs aquesta vegada vinc preparada per parlar-vos d'un dels recursos més característics del cant. Un element que totes hem sentit centenes de vegades, que reconeixem de seguida quan el sentim, no? Però que, si ens hi fixem bé, és molt més complex del que sembla.

0: Què? Sabeu de què parlo? De què doncs, em refereixo?
1: És que aquí passen moltes coses.
0: Passen moltes coses, és difícil de saber, no?
2: A veure, on què et centres?
0: Amb el vibrat.
1: Ah.
0: Perquè, noies, si us demano què és exactament el vibrat, què em diríeu?
1: Doncs, al final, vibrar és com un recurs expressiu, no?, que apliques a un so concret, una nota concreta, i fas anar com amb una balla, amb una balla, més ràpid o més lent, però vindria a ser això, no?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Amb una definició molt tècnica, com veus?
0: De fet, jo us he portat una definició molt tècnica que en algun moment vaig pensar que era bona idea de llegir, que la va fer el pedagog vocal John Nicks l'any 1992, i ara prepareu-vos, eh?
2: Com ho va definir?
0: Ho va definir com una oscil·lació periòdica de la freqüència fonamental i de tots els seus harmònics, de l'amplitud del timbre, de la pressió subglòtica, del quocient de tancament, del percentatge de cada cicle vibratori en què els plecs vocals estan en contacte i de la freqüència dels formants.
1: Més o menys el que jo he dit, no?
0: Més o menys, amb un avall, i ja està, alguna coseta més. Una definició que heu pogut veure que era molt enrevessada, però que ens serveix per parar l'atenció en un aspecte. El vibrat és un fenomen més complex del que podríem pensar en un primer cop d'ull.
2: Sí, això, Alba, ja comencem a acostumar-nos a aquesta idea, al laboratori teu.
0: Doncs sí, em sap greu, tot i que jo crec que és per una bona raó, perquè, com us podeu imaginar, és més difícil la realitat d'explicar del que ens pot semblar el primer cop d'ull, no? Com ja hem dit abans. Doncs, primera cosa, sí, el vibrat el podem descriure, també el podem mesurar, i això pot ser útil per definir què diferencia un vibrat d'un mordent o d'un trino, o un vibrat directament d'una nota desafinada, perquè clar, què és una nota desafinada i què és un vibrant, no? Doncs la ciència diu que a grans trets el vibrat és una oscil·lació d'entre 5 i 7 oscil·lacions per segon amb una amplitud aproximada d'un semitó amunt, un semitó avall, un to ja,
1: sí, ja seria
0: comença
1: massa,
0: una mica perillós.
1: Seria com un gall,
0: exacte, amb una amplitud aproximada això d'un semitó, tot depenent de la intensitat sonora també. És a dir, si és més fort, potser podem anar una mica més d'un semitó. Pot passar, no? Per l'esforç, no?
1: El cant del crit de Tarzan, per exemple, no està vibrant,
0: és
1: no?
0: Que, això ja és una altra cosa. Has dit això del gall i he pensat que sí, però he pensat no és exactament el mateix del gall. Però, i el cant del Tarzan, per mi, té un punt de gall.
1: Sí, clar.
0: Clar, però llavors no és ben bé brit. Ja en parlarem un altre dia, Maria.
1: D'acord.
0: Doncs, també hi ha un altre tema, que és la regularitat de les oscil·lacions, i en aquest cas la ciència també l'ha volgut descriure, però és menys exacta, i ens diu que bàsicament com més regulat és el vibrat, més bona tècnica té el cantant que està emetent el so. A més, el vibrat també desenvolupa una funció dins la interpretació musical, perquè és un ornament musical també, el vibrat.
2: Sí, sí.
0: Per això, això ens vol dir que el cantant té cert control del vibrato, si més no dins d'un cert rang, no?
2: Això vol dir que ja sabem exactament com es genera.
0: És una bona deducció, però no del tot, no? Perquè té aquesta complexitat, no? Encara hi ha misteris del vibrat.

0: D'entrada, les investigacions han demostrat, no, no, és que és així, que a grans trets el vibrat es fa a la laringe, generat pels moviments d'alguns dels seus músculs, o que és d'origen abdominal causat per la pressió subglòtica, o dit d'una manera una mica més planera, de la pressió d'aire que fa el cantant quan està emetent el so. Però també s'ha demostrat que en alguns casos el vibrat es crea, per exemple, directament a nivell de les cordes vocals. És que és una idea bastant boja.
1: Gairebé depèn del cantant, no? Gairebé depèn de la persona.
0: De la tècnica del cantant, sí, del tipus de música que està fent, no? Clar. Per tant, hi ha molts vibrats, hi ha moltes tècniques, però sense dubte, també, a banda de l'activitat muscular i l'aerodinàmica en l'aparició de vibrat, també hi ha una importància molt destacable de l'activitat neuronal. Per tant, resum de tot plegat...
2: Quantes coses,
0: sí, és més
2: mare
0: fàcil
2: meva.
0: De fer que d'explicar.
2: Sí, no? Sí.

0: Clar, és que no sabia quan baixar, jo.
1: És difícil, eh? Hi ha músiques que te posen difícil.
0: Sí, sí. Ara us faig una altra pregunta. Quan algú vol imitar un cantant d'òpera, què fa?
1: Gorgoritos,
0: sí. No? Gorgoritos!
1: És la paraula tècnica del vibrat que em faltava per afegir aquesta secció.
0: Doncs sí, sí.
1: Això,
0: sí.
1: O volies que l'Ester i jo imitéssim un cantant?
0: Blau,
2: jo no m'atreveixo, si vols tu.
0: No cal.
1: Ja seria massa poder.
0: Doncs sí, fa una veu amb molt de vibrat.
2: Però sí.
0: Però esteu segures que el vibrat és exclusiu de la música clàssica?
1: No pas.
2: No pas.
1: Aquí sí que ho tenim clar.
2: Sí, sí, ho tenim claríssim.
0: Us porto alguns exemples. El primer d'ells... I...

0: Ai, que bonica.
1: Que bonica, que m'ha encantat.
0: I quina tècnica, ara ho dèiem, a micro tancat.
2: Whitney Houston, sí, per si de cas. Favor. Algú està mig adormit.
1: Exemples de quilòmetre zero, també.

0: S'ha fet de pregar, eh, la Sílvia Pérez Cruz, per arribar.
1: Coses del directe, coses del directe. Per tant, queda clar que el vibrat no és un element que únicament trobem a la música clàssica, pot ser en altres gèneres, canvia de velocitat, és més sutil, és més marcat, però no sé si estareu d'acord amb mi, però hi ha gèneres en què el vibrat, diria, gairebé té tanta importància com en té a l'òpera.

I això que estàvem parlant, no, també em porta un altre tema que és força important amb el tema del vibrat, que és que en general, quan hi ha cert confort cantant i no es busca anul·lar-lo, el vibrat apareix de forma natural i a vegades també el que passa és que si hi ha molta tensió, molta pressió d'aire, apareix també. També, en el fons, és de forma natural, sí, és com una resposta, no, de tot el sistema, no? Llavors, és cert que es pot refinar, que es pot controlar, però apareix en moltes ocasions, no? I què comporta això, entre altres coses? Que en molts cants tradicionals el vibrat és un element essencial. I ara no sé si aquest estiu ho vau veure, va haver un vídeo que va ser bastant viral, jo crec que va ser aquest estiu, potser abans, sobre el cant redoblat de les Illes d'Eivissa i Formentera, que és un exemple excel·lent d'això.

0: Quina opció,
1: increïble,
0: eh?
1: Increïble. Sí. Jo vaig escoltar, és un vídeo, és una parella, una dona gran i un home gran que van, bueno, ja ho heu sentit, no? Sí, que es van responent, i l'he vist aquest vídeo un munt de vegades, perquè és que és increïble. Doncs, ja ho hem dit, el vibrat no és exclusiu de la música clàssica, de fet està en tots els gèneres, tampoc és, tindria cap sentit que fos exclusiu de la música clàssica, perquè és un recurs expressiu més, com un color d'una paleta, no? Però és que tampoc és exclusiu de la cultura occidental. És un fenomen que s'utilitza en moltes manifestacions musicals. Una de força curiosa la trobem en el cas de l'òpera de Pequín, en el qual el vibrat és tan important que forma part de la identitat dels personatges. És a dir, en aquest cas es refina fins que es converteix en un tret interpretatiu que ajuda a definir el personatge en si. Un vibrat, per cert, que també és molt diferent del que podem sentir, doncs, a l'òpera, la música clàssica occidental, podríem dir.

0: Realment la sonoritat de la veu canvia, és completament diferent.
1: Sí, el timbre, el ressonador, tot és que és molt diferent, no? I el vibrat també, no?
0: Clar.
1: Però tornem a la música clàssica, perquè hi ha repertoris en què precisament es busca el contrari, un so amb molt poc vibrat o fins i tot sense vibrar.
2: En aquest cas és a la música antiga.
0: Sí, ara m'heu fet pensar en un dels meus mestres, que justament jo vaig estudiar música antiga i la recomanació respecte al vibrat era allò de dir, mira, el vibrat, si el posa de tot arreu, això és com el ketchup, et pot embafar un menjar fins a arribar a un punts terribles, per tant, posa'l només on vulguis i molt, molt concentrat.
1: Molt controlat, pel que dius, molt dosificat, no?
0: Sí.
1: També el que això també es fa molt en els cors, i no només amb música antiga, no parlem, òbviament, de cors d'òpera, però es fa amb molts cors, no sempre, és que depèn molt del repertori, però també depèn molt de l'origen del cor, perquè els cors anglesos són tots un experts, són experts a realitzar
0: just
1: aquest tipus de
0: son. Entrar, just abans de tu entrar, Alba, sentíem aquest conjunt cantant Thomas Tallis, el conjunt de la Miri, que era absolutament pla, no?, la majoria del temps.
1: Exacte. De fet, és una decisió estilística, però és cert també que en un cor una emissió sense vibrat ens ajuda a que s'entengui millor el text i a tenir una afinació més clara, perquè justament doncs, no hi ha aquestes fluctuacions, no?, legals, diguéssim,
2: sí, no?,
1: de vibrat, però que hi són allà, no? Realment, no hi ha una opció millor, però... realment és un so que és molt atractiu, no?, el d'aquests cors que tenen aquesta puresa, no? Doncs ara us he portat una audició per acabar en què sentirem Butcher's Eight interpretant el motet Civitas Sanctitui de William Byrd.
0: Doncs em sembla una grandíssima idea per acabar aquesta secció i també per acostar-nos al final del programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Alba.
1: A vosaltres. Gràcies.

0: minut del programa d'avui, dilluns 31 d'agost. Esther, se'ns ha passat força ràpid també aquesta estona de ràdio i déu-n'hi-do quantes coses que hem pogut descobrir avui.
1: Es notava, que era el primer dia.
0: Sí, sí. Ja prometem anar fent fluir potser una mica millor les coses que avui. Però vaja, que hem tingut la visita de la Laia Pujolassos, sí, sí, l'Alba Quinquillà, en Ximo Tarín, que ha estat el nostre primer convidat de la temporada. I demà encara
1: demà
0: tindrem
1: més coses. Demà tindrem de col·laboradores l'Esther Plana, també membre de l'equip, i la Gisela Pi, i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb Glòria Rivera, que és actriu, cantant, productora, i que també inaugurarà el FIT Tarragona.
0: Fins demà!

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui comencem temporada a Catalunya Música, una nova temporada de concerts plena d'enregistraments en què hi sentirem molt bona música, com en el cas d'avui, en què ens n'anem fins a la Filharmonia de Colònia, on el novembre del 2025 s'hi va fer un concert de concepció historicista, però amb instruments moderns. S'hi va interpretar el concert per a violí de Mendelssohn, que de fet és el centre del programa que sentirem. L'interpretarà la violinista Isabel Faust, dirigida per un violinista destacadíssim de la interpretació amb criteris històrics, l'anglès Andrew Mans. Per tant, amb aquests dos intèrprets es trobaran tres grans compositors del segle XIX. Ja ho hem dit, Mendelssohn d'una banda, Schumann també, de qui en sentirem com s'interpreta l'obertura opus 100 i la fantasia per a violí opus 131, i finalment Franz Schubert, perquè el concert s'acabarà amb la inacabada, és a dir, amb la vuitena del compositor vienès. Tot això és el que sentirem des d'ara mateix a Catalunya Música i des d'un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una obertura de Robert Schumann, La núvia de Messina. És una obra teatral de Friedrich Schiller publicada l'any 1803 i que transcorre a l'antiga Grècia i que ens submergeix en un món de passió, de tragèdia i d'amors prohibits, on dos germans s'enamoren de la mateixa dona. Schumann va fer l'obertura per a aquesta obra de teatre l'any 1850, quan tenia 40 anys i quan, des de Dresden, els Schumann s'havien traslladat a Düsseldorf. Aquesta obra va néixer d'un projecte que no va acabar sent el que havia de ser, perquè havia de ser tota una òpera i Schumann només en va escriure aquesta obertura. En el moment en què Brahms encara era un joveníssim desconegut, en què Berlioz era un orquestrador fantàstic i en què Mendelssohn feia 3 anys que havia mort. El concert continuarà amb Mendelssohn, amb el concert per a violí, però de moment us deixem amb aquesta obertura, La núvia de Messina, música de Schumann a partir de Schiller i que interpreta l'Orquestra Simfònica Alemanya de Colònia sota la direcció d'Andrew Mans.

Música de Robert Schumann per començar aquest concert d'avui, concert gravat a la Filharmonia de Colònia amb l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia sota la direcció de l'anglès Andrew Mans. Hem sentit l'obertura sobre l'obra de Schiller. La núvia de Messina és l'opus 100 de Schumann, és una obra composta als 40 anys, l'any 1850, quan els Schumann ja vivien a Düsseldorf. Música d'una obra que havia d'acabar sent una òpera, però de la qual Schumann només en va escriure aquesta obertura amb què ha començat aquest concert d'avui. Que ara se'n va cap a la música de Félix Mendelssohn. Us ho dèiem a l'inici, el concert per a violí és el centre d'aquest concert d'avui. Una obra que Mendelssohn va escriure entre el 1838 i el 44. És una obra en què, per exemple, i com a curiositat, no hi ha una gran frase instrumental introductòria. Mendelssohn, aquest concert el va acabar als 35 anys, aleshores era el director de la Gewandhaus de Leipzig, eren anys de viatge, sobretot a Anglaterra, és quan Schubert i Beethoven feia ja uns 15 anys que havien mort i quan començava a sonar el nom de Wagner, que era un jove que rondava els 30 anys. Doncs des d'aquella dècada dels 40 del segle XIX, el concert per a violí en mi menor, l'opus 64 de Félix Mendelssohn, una de les obres del grandíssim repertori que interpreta ara Isabel Faust amb l'orquestra de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció d'Andrew Mans.

Aquest era el concert per a violí i orquestra en mi menor, l'opus 64 de Félix Mendelssohn, en la versió de la violinista Isabel Faust amb l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia sota la direcció d'Andrew Manns. Isabel Faust és una violinista alemanya nascuda l'any 1972, que ja l'any 1987 i molt jove va començar a guanyar premis internacionals. Ha passat força anys a França, té un repertori molt ampli que va des de Bach a la música contemporània i, a més, Isabel Faust fa molta música de cambra, per exemple, amb el violoncel·lista Jean-Guyen Queyras, amb el pianista Alexander Melnikov o amb Christian Bezuidenhout, que toca el pianoforte. La discografia d'Isabel Faust és immensa, guardonada en diverses ocasions, i avui tenim ocasió de sentir-la des d'aquesta gravació de la ràdio alemanya del novembre del 2025, un enregistrament que ens situa a la Filharmonia de Colònia, on el concert va continuar amb la solista a l'escenari, amb Isabel Faust, preparada en aquest cas per tornar a la música de Schumann, que és com havíem començat aquest concert, sentint l'obertura La núvia de Messina. Doncs ara, de Schumann, el que us oferim és una obra que va escriure per a Josef Joachim, a qui just acabava de conèixer Robert Schumann. El que sentirem és la fantasia en do major, opus 131 de l'any 1853, que és el moment en què els Schumann van conèixer tant el joveníssim violinista Joachim, que tenia 22 anys, com el joveníssim compositor Johannes Brahms, que tot just en tenia 20. Doncs d'aquell moment és aquesta fantasia, opus 131 de Schumann, que ara interpreta Isabel Faust amb l'orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia, sota la direcció d'Andrew Manns.

Aquesta és la versió de la violinista alemanya Isabel Faust de la fantasia en do major opus 131 de Robert Schumann, una fantasia per a violí que Schumann va dedicar a aquell violinista que l'any 1853 acabava de conèixer, Joseph Joachim, que aleshores tenia 22 anys. És també el moment en què van tenir ocasió de conèixer Johannes Brahms. Schumann en va quedar fascinat pel talent de Brahms i el va reflectir en aquell article en què el presentava com el nou nom de la música alemanya. Doncs d'aquell moment, de l'any 1853, és aquesta fantasia opus 131 de Schumann que Isabel Faust ha interpretat amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, sota la direcció d'Andrew Mans, un altre violinista en aquest concert, però que en aquest cas fa de director. Perquè Andrew Mans va ser deixeble de Simon Standish, va fer de violinista durant molts anys, es va dedicar al repertori sobretot del barroc, però un bon dia va canviar el violí per la batuta i des d'aleshores Andrew Mans ha dirigit diferents orquestres, com per exemple The Academy of Ancient Music de Christopher Hogwood o també orquestres com aquesta que dirigeix avui, la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, amb la qual interpreta l'última obra d'aquest concert. Un concert que ha començat amb Schumann, ha continuat amb el concert per a violí de Mendelssohn i amb la fantasia per a violí de Schumann, i ara s'acaba ja sense Isabel Faust a l'escenari, amb l'orquestra altre cop tota sola i per a interpretar la Simfonia número 8, la Deutsch 759. És la inacabada de Franz Schubert. Música esplèndida per acabar aquest concert d'avui que ens situa a la Filharmonie de Colònia des d'aquesta gravació alemanya que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la UER.

0: Aquests són els dos moviments que queden de la inacabada de Franz Schubert, la sinfonia número 8 en si menor, Deutsch 759. Música fantàstica que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia sota la direcció d'Andrew Mans, anglès, nascut l'any 1965 i aquí durant molts anys vam conèixer com a violinista, un violinista extraordinari que va fer enregistraments i concerts fantàstics dedicats sobretot a la música del barroc. Andrew Mans havia estat deixeble de Simon Standish, que és un dels fundadors, amb el clavecinista Trevor Pinnock de The English Concert. I finalment ell, Mans, el 2003 en va assumir la direcció d'aquesta orquestra de renom. Era un encàrrec directe de Trevor Pinnock per a assegurar la continuïtat. I ja abans, Mans havia sigut director associat de The Academy of Ancient Music, que és la formació que recuperava l'antiga Acadèmia Anglesa del segle XVIII, un projecte de Christopher Hogwood, que a partir del 2005, quan ho va deixar en mans, la direcció associada la va assumir el clavecinista Richard Egar. Egar i Mans havien fet molta música de cambra junts. Mans ha gravat molts discos amb el segell Harmonia Mundi. Són discos esplèndids per a descobrir repertori, per a sentir-lo amb les seues versions, i a partir d'un moment donat, Mans va fer el salt cap a la direcció d'orquestra i avui hem tingut ocasió de sentir-lo dirigint la Sinfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia amb la violinista Isabel Faust, que és qui ha interpretat el concert per a violí de Mendelssohn i la fantasia en do major de Schumann. Forma part d'aquest programa de concert esplèndid, una gravació alemanya que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir música esplèndida de cambra de Franz Joseph Haydn, en una versió esplèndida també a càrrec d'Erich Herbert, violí, Christoph Quenck, violoncel i Patrick Cohen, pianoforte. Interpreten el trio amb piano número 27 en la bemoll major, el Hoboken 15, número 14 de Haydn.

0: Música de cambra de Franz Joseph Haydn. Aquest era el trio amb piano número 27 en la bemoll major, el Hoboken 15, número 14. La versió era a càrrec d'Eric Hubert, violí, Christoph Quang, violoncel i Patrick Cohen, pianoforte.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una temporada més. Una temporada més. A més, estava pensant abans de començar, Pedro, com estàs?
2: Hola.
1: Hola a tothom, esteu tots bé? Hola, Pau. Pau, guapo, moreno,
2: exacte, sí,
1: fantàstic,
2: sí.
1: Eh?
2: Estiu, després
1: tu has estat a l'ombra, l'estiu?
2: Jo sí, jo estic molt blanc.
1: Jo només soc blanc, vermell, blanc. No, però pensava, és la temporada dels 10 anys.
2: És la... Cada temporada passa alguna cosa, no?
1: Sí,
2: la temporada dels
1: 1000
2: programes, la temporada dels 10 anys...
1: Vam començar a fer programa a Catalunya Música el gener...
2: El gener del 2017.
1: Per tant, el gener del 2027
2: farà 10 anys. Haurem de fer alguna cosa especial una altra vegada?
1: No ho havíem pensat, però...
2: Ja en parlarem.
1: En tot cas, benvinguts de nou en aquest programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Estem molt contents perquè teníem moltes ganes de tornar i retrobar-nos, evidentment, amb tots vosaltres, que us hem trobat molt a faltar, malgrat ens heu pogut escoltar també a Catalunya Ràdio, però trobàvem a faltar l'antena de Catalunya Música. Com ara l'estiu per això, Pedro? Bé? Has aconseguit o has seguit les recomanacions que fèiem a final de temporada? O com feu molts músics?
2: Que
1: ho diu la música? No has escoltat música en tot l'estiu?
2: Mira, jo he treballat molta música, perquè ja saps que els músics...
1: Per tant, no n'has escoltat.
2: Clar, l'he treballat, és veritat. Home, nosaltres tenim aquesta malaltia que moltes vegades... és només de vacances quan podem estudiar, no? O podem crear o repensar obres musicals.
1: La síndrome Mahler.
2: Una mica, no? I per mi, bona part dels estius sempre acabo fent més música que durant la temporada regular, De totes maneres, Albert, també tenia moltes ganes, de tornar-hi, perquè malgrat vagin passant els anys, com dius, 10 anys...
1: 10 anys,
2: I les temporades, clar, és un goig fer ràdio amb tu. Home. I compartir les nostres dèries musicals amb els nostres oients.
1: És una mica la nostra teràpia particular, és aquí on podem parlar tranquil·líssimament sobre música sense cap mena de problema. Clar, una de les nostres dèries musicals, de fet, d'aquest programa, és precisament començar la temporada no parlant ni d'una obra, ni d'un compositor, ni d'un intèrpret en concret, sinó de tot plegat, perquè el que volem parlar és d'un concepte musical, especialment en la música clàssica, que és present tant en les obres, tant en els intèrprets, com en etcètera, com és la tonalitat.
2: La tonalitat, exacte. Sí, sí. I mira, fixa't, repassant les últimes temporades, li hem dedicat les primeres setmanes al sol major, al do major, al la major o al si bemoll major... I clar, com que de tonalitats clàssiques n'hi ha 24, imagina't si tenim temporades per endavant per parlar-ne.
1: Doncs potser hem de pensar ja en un altre tema, Perquè jo tinc ganes de fer molts anys d'homes clàssics.
2: Per això,
1: molts anys,
2: doncs,
1: molts anys.
2: Escolta'm, 24 tonalitats.
1: En realitat acostumem a començar amb tonalitats majors, com ara deies, per donar, d'alguna manera, un impuls optimista a la temporada.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte. I aquest any no serem diferents. I hem escollit una tonalitat... Mira, podríem dir... divina.
1: Ah, molt bé, m'agrada molt.
2: Divina. Vinga, va, comencem, que se'ns fa tard.
1: Som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: I de fet, Albert, una altra tradició que no podíem trair era començar la temporada amb un preludi del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach, eh?
1: A veure, deixa'm pensar, perquè jo imagino que... Anem a traduir això que ha dit el Pedro.
0: Què?
1: El Pedro té...
0: No té traducció?
1: A vegades el Pedro es posa al piano per traduir-nos amb paraules el que ens diu la música, no? Doncs jo ara faré una mica el mateix. Traduiré amb paraules el que passa realment pel cap del Pedro.
0: Què vols dir, que no se m'entén el lleidatà?
1: S'entén perfectament el lleidatà. Sobretot jo l'entenc perfectament, el teu lleidatà, perquè el sé desxifrar el missatge ocult que hi ha entre línies, perquè el que ve a dir el Pedro és que una altra tradició que no podíem trair en aquest programa era dedicar el capítol a obres per a piano, perquè no hem d'oblidar, i s'està demostrant ja amb el primer track d'aquesta temporada 2026-2027, és que estem centrats en el que és el programa del piano a Catalunya Música.
0: A veure, Albert, tu recordes aquella conversa que et vaig dir que tindria amb la direcció d'aquesta casa a finals de la temporada passada?
1: Aquella conversa en la que deies que volies demanar un programa dedicat al piano per tu sol, com els pianistes aneu sols pel món.
0: Exacte, sí, sí. Doncs mira... hem de parlar.
1: Parlem?
0: No l'he tingut, aquesta conversa.
1: Ho hauria sabut, ho hauria sabut.
0: Així que continuarem escoltant obres per a piano aquí, als Homes Clàssics.
1: Doncs ja saps que m'agrada molt a mi el piano, per tant, endavant. I la veritat és que aquesta música ens dona doncs una pau i una tranquil·litat poc pròpies, en realitat, de la teòrica característica de la tonalitat protagonista d'aquesta setmana. Vull dir que no és una tonalitat precisament pacífica.
0: No, no sé, sí, perquè... Si en seguiu de fa anys, ja haureu endevinat que aquesta primera setmana de la temporada la protagonista, com dèiem, és una tonalitat, i si no teniu l'oïda molt entrenada, doncs la veritat és que és gairebé impossible reconèixer quina és la tonalitat d'aquesta obra que està sonant.
1: Entre altres coses, perquè estem parlant al damunt i això encara ho dificulta una mica més, no?
0: Exacte, sí,
1: però, a veure, has de tenir l'oïda entrenada o conèixer l'obra.
0: Clar.
1: No? Si la coneixes, també jugues amb avantatge.
0: Sí. Mm-hmm.
1: En el cas dels preludis i fugues del clavecí ben temperat de Bach, aquesta és una obra monumental que sempre ens serveix de comodí, i és que Bach, com bé sabeu, va compondre preludis i fugues en totes les tonalitats possibles, seguint, clar, la nova afinació que passava de ser natural a la temperada.
0: Ui, Albert.
1: Què?
0: Ui, que estàs trepitjant un terreny que desembocarà en els famosos instruments transpositors.
1: No, si us plau, no. Instruments transpositors, no, ja que van ser els protagonistes d'un inici de temporada que, com sempre, ja sabeu, podeu recuperar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics. Però el cert és que Bach va ser molt important, això podria ser un punt, però segueixo, va ser molt important, perquè va permetre que, amb aquesta nova afinació, instruments llunyans, com els vents, que estaven construïts en una afinació determinada, i les cordes, s'acabessin entenent, per dir-ho d'alguna manera, i, per tant, les orquestres es poguessin ampliar fins les que coneixem a dia d'avui.
0: Fixa't, tu, si va ser d'important Bach, eh? Més enllà del geni musical que va ser com a compositor.
1: Que també ho va ser.
0: Exacte.
1: Sí, sí. El cas és que, abans del temperament, les tonalitats tenien una certa aura mística, i, per tant, els compositors escollien la tonalitat, d'alguna manera, com a missatge subliminal, també, no? Que tenia implícita aquesta tonalitat.
0: De fet, te'n recordes? Ja havíem dit, per exemple, que la tonalitat de do major era una tonalitat lluminosa.
1: Exacte. Doncs bé, la tonalitat d'aquesta primera setmana d'aquesta temporada podríem dir que és una tonalitat de l'amor, de la devoció i especialment de la conversió íntima amb Déu.

0: dèiem, eh? Tonalitat de l'amor, de la devoció, la conversió íntima amb Déu...
1: Que místic escoltant... tot plegat, no?
0: Sí, però fixa't, escoltant aquest meravellós preludi opus 28, número 19, amb mi bemoll de Chopin, una mica et pots imaginar tot plegat, eh? I sobretot això... Jo em converteixo a la religió chopiniana.
1: Això sí. O que Chopin està tocat per Déu.
0: Això també.
1: No? Perquè realment això era també. Un gran pianista, però un gran compositor que ha arribat als nostres dies amb aquesta música que ens eleva, això és veritat. Té un punt... Té un punt místic, al final, la música, quan t'emociona, no?
0: I tant.
1: Clar, en tot cas, aquesta concepció de la tonalitat, no? Aquest misticisme que ara apuntàvem, aquesta conversió íntima amb Déu, etc.
0: Sí.
1: Tot plegat per culpa de Beethoven. Però això...
0: No, bueno, jo crec que Chopin no tenia aquesta concepció. Precisament, com tu dius, eh? Per culpa de Beethoven.
1: Per culpa de Beethoven, no? Exacte. No? Però això en parlarem allà de la setmana.
0: Sí, sí. Sí, perquè tot això de... el misticisme, quan parles de Beethoven, que és la persona humana i humanisme per davant de tot...
1: Però per nosaltres Déu Nostre Senyor, ah, en aquest
0: sí.
1: programa.
0: Això sí, clar. Això sí. En tot cas, Chopin, com sabeu, va compondre 24 preludis, també en totes les tonalitats possibles, justament amb la referència bachiana, eh? Com no pot ser d'una altra manera, però amb l'estil únic, intimista i romàntic que impregna la seva música.
1: Clar, en el cas de Bach i també en el cas de Chopin, i tornant al tema de l'afinació...
0: Escolta'm, Albert, sí. Et trobo molt teòric, no? El que té inici de temporada, vols dir que no ens hem intercanviat els papers?
1: No, això, no, això segur que no.
0: Vols parlar de teoria una altra vegada, amb això de l'afinació?
1: Sí, no. A clar, veure. El cas és que el tema del significat extramusical de les tonalitats té a veure precisament amb l'afinació, no?
0: Clar.
1: I és que, com dèiem abans, no?, de que em tallés el Pedro, en el cas de Bach i també en el cas de Chopin, des de la popularització de l'afinació per temperament igual,
0: sí.
1: No hi ha cap tonalitat que tingui un caràcter propi perquè totes les tonalitats més grans són una transposició del mateix model i, com a conseqüència, els intervals no canvien, no? És a dir, totes les tonalitats majors sonen igual i ara veuràs com no ens hem intercanviat els papers perquè aquesta afirmació que he fet et demano que ens l'expliquis ara mateix al piano, que crec que no he dit cap animalada, no?
0: Quina barra! O sigui, tu pegues el rotllo i després... Au,
1: ja ho... qui és el músic? És més, qui és el professor de música?
0: No, però mira, tens raó, eh? O sigui, quan parlem de les tonalitats majors, això ja ho hem explicat alguna vegada, per exemple, quan parlem de do major...
1: Sí.
0: Sí? Mm-hmm. Do major és una tonalitat que, si tenim al cap el teclat d'un piano, és començant per la nota do, i sense tocar cap tecla negra... I precisament, si ens fixem en un teclat del piano, veiem que la distribució de tecles negres és en grups de dos i tres, dos i tres. I sempre tenim dues tecles negres, un espai, tres tecles negres, un espai. Aquest espai on hi ha dues tecles blanques, que no hi ha tecla negra al mig,
1: sí.
0: És entre les notes mi, fa, i si, i do.
1: Sí.
0: I això vol dir que entre cada tecla que no hi ha un espai i una tecla negra, hi ha un semitò. Mm-hmm. D'acord? Per tant, entre do i re... que sí que hi ha una tecla negra entremig, que és aquesta, hi ha un to,
1: clar.
0: No hi ha un semitò. Per tant, perquè una escala soni major, ha de tenir un cert ordre de tons i semitons. És a dir, ha de tenir un to, un altre to, un semitò. Un to, un to, un to i un semitò. És a dir, dos tons semitò, tres tons semitò. Clar, si jo començo, en comptes de començar amb un do... Començo amb un la.
1: D'acord.
0: Hem dit dos tons, un semitó, tres tons, un semitó.
1: Sí.
0: D'acord, doncs fixa't. Començo per la. I de la sí hi ha un to.
1: Mm-hmm.
0: Però de si a do...
1: Jo d'oïda no t'ho sé dir,
0: no,
1: eh?
0: No, d'oïda no, però si miréssim el teclat no hi ha tecla negra.
1: D'on soc ara no el veig, però sí, d'acord.
0: Per tant, com que hem dit que mi, fa i si do no hi ha... o sigui, és un semitó, de la a si hi ha un to, però de si a do hi ha un semitó.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, ja no seguís l'ordre de dos tons semitons, tres tons semitó, no? Què hem de fer? És allò dels sostinguts, els bemolls, no? O sigui, augmentem el do de manera que el do sigui sostingut. Si jo toco... dius, d'oïda no ho sé, però tu, veritat que notes diferent això... d'això?
1: Home, sí.
0: Són molt diferent.
1: Són més fosc, diguéssim,
0: són més fosc,
1: aquesta segona versió.
0: Jo he tocat l'escala a partir del la, sí? I no m'ha sortit una escala major. Perquè em surti una escala major, he d'alterar algunes notes.
1: Això,
0: no?
1: Semitons, els bemolls i sostinguts.
0: Algun bemoll o algun sostingut. Això què vol dir? Això vol dir que totes les escales majors segueixen aquest model. Per tant, si jo faig re major...
1: Ja t'entenc.
0: Fixa't, eh? Re major, he fet... té el fa sostingut i el do sostingut, de manera que tinc un to, un semitò, un to, i un semitò. Tot és com si diguéssim una transposició del model aquell de dos tons semitons, tres tons semitons.
1: Per tant, Pedro, si les tonalitats són el que deies tu ara mateix, transposicions, el més normal és que no tinguin un significat extramusical com tenien abans, no?
0: Clar, perquè en realitat aquest significat venia perquè no totes les escales majors sonaven exactament igual, transportades, sinó que algunes sonaven, doncs, tenien unes tensions i unes distensions una mica diferents. El que passa, Albert, és que tu saps perfectament que la tradició, doncs, és molt forta, no? I malgrat que existeix aquest temperament, no?, que fa que això o això siguin simplement escales transportades, doncs fixa't, fins a finals del segle XIX encara s'afinava en molts casos de manera natural. I és per això que molts compositors doncs encara tenien una mica aquesta idea extramusical al cap a l'hora d'elegir una tonalitat o una altra per les seves composicions.
1: Clar, i d'aquí ve el fet que s'atribueixi a la tonalitat de mi bemoll aquesta tonalitat de l'amor, de la devoció, i especialment aquesta conversió íntima, em diu, no? Aquesta idea de convertir-te en una
0: adeu,
1: religió.
0: No? Adeu, no? Adeu, sí? Adeu, clar. Clar, clar, adeu. Però és que precisament tot va canviar amb Déu. Bé, amb Déu Nostre Senyor.
1: Ara.

0: I és que, com no podia ser d'una altra manera, Beethoven va revolucionar fins i tot el concepte que tenien els compositors del significat extramusical de les tonalitats.
1: No s'estava de res, Beethoven.
0: No s'estava de res.
1: I precisament, ara que esmentes el concepte revolucionar, si Beethoven va compondre una obra revolucionària va ser precisament la seva Simfonia número 3, la coneguda com a Heroica. Quina tonalitat va triar precisament per compondre aquesta sinfonia que es considera el punt d'inflexió, no?, el canvi del classicisme al romanticisme musical?
0: Doncs és que si no fos mi bemoll major tindríem un problema.
1: Exacte, no ens aniria bé ara.
0: Doncs efectivament, la tonalitat de mi bemoll major.
1: Exacte, i si Beethoven fa una sinfonia gegant i revolucionària com l'Heroica i la compon amb aquesta tonalitat, no queda una altra que des d'aleshores el significat extramusical d'aquesta tonalitat és el d'una tonalitat amb força que descriu heroïcitats i que, com no pot ser d'altra manera, doncs és molt potent.
0: Exacte, sí, sí. I de fet, ja en parlarem al llarg de la setmana, eh? Però curiosament, molts altres compositors van elegir la tonalitat de mi bemoll major per les seves terceres sinfonies, curiosament, eh? Mm. Però, escolta'm, no ens desviem perquè avui del que volem parlar és d'obres per a piano.
1: Què vol dir? Que jo volia parlar? Si no fiquis en boca meva els teus pensaments.
0: Perdona, això és el problema, els homes clàssics, que som aquí dos amb el Pau, que som tres.
1: Vull dir... Sí, però jo crec que a mi ja em va bé parlar de sinfonies, eh? No tinc cap problema amb les sinfonies.
0: No, però una mica de paciència. I és que, fixa't, el piano ha sigut el protagonista de moltes composicions amb mi bemoll. I una de les més famoses és aquesta.

0: una cosa tan extraordinària, aquest nocturn. És una cosa tan bonica. És un hit entre els hits del...
1: I tant.
0: No diria de la història o de la literatura pianística, que queda molt bé dir-ho així, no? De la història de la música.
1: I
0: casualment està escrit per a piano, però pot competir perfectament amb una sinfonia. Vull dir que és una meravella.
1: Sí,
0: meravella.
1: Sí, recordem-ho, el famosíssim Nocturn Opus 9, número 2 de Chopin, que precisament està, doncs, en mi bemoll major.
0: I ara pensava, Chopin té aquesta singularitat que hem comentat mil vegades, no? Que les seves obres, aparentment, semblen senzilles, aparentment. Altra cosa és com ho diu el pianista, perquè realment són obres molt dificultoses d'interpretar per moltes coses, però una d'elles també és perquè són tan icòniques, tan conegudes, que clar, l'oient està... té una exigència molt alta perquè la coneix molt bé. Però més enllà d'això, a l'hora de posar-se a interpretar obres per piano com aquesta, que estan en mi bemoll major, és una tonalitat aquesta còmoda pels pianistes?
1: Clar, moltes vegades ho hem dit, no? Això de que es nota molt els compositors que són pianistes i els que no són pianistes, no? Els que escriuen per piano i ells mateixos són pianistes, per molt que siguin virtuosos, perquè Liszt era pianista i no ho semblava, perquè és tan difícil que escriu per piano.
0: Ja, no semblava un marcià.
1: Exacte, no? Però fins i tot Rachmaninov, no? Que té aquelles coses tan extremadament difícils, però que es poden tocar, no? Perquè en el fons ell era pianista, no? I, clar... Tu em preguntes si mi bemoll és còmode per tocar.
0: També depèn de l'obra, no?
1: Depèn de l'obra... No, però clar, hi ha tonalitats que realment podríem dir més que còmoda, podríem dir més ergonòmica, no? Per exemple, mi bemoll és una tonalitat que sí, és podríem dir més ergonòmica, no? Va millor a les mans. La veritat, a Chopin, per exemple, aquestes tonalitats que impliquen tecles negres i tecles blanques li agradaven molt, eh? De fet, ell... rebutjava la idea de començar a estudiar piano aprenent la tonalitat de do major. O sigui, avui en dia, encara avui en dia, alguns mètodes antics de piano comences amb do, re, mi, fa, sol.
0: Tecles blanques, no?
1: I tot tecla blanca, però clar... fixeu-vos en una cosa, els oients que esteu a casa. Mireu-vos la mà.
0: Mireu-vos la mà, jo també ho estic fent.
1: Mireu-vos la mà.
0: Mirem la mà.
1: Està clar que hi han dits... més llargs que d'altres, no?
0: I tant. I més gruixuts, i més prims.
1: I més gruixuts.
0: I que fan moviments diferents. Sí,
1: exacte,
0: clar.
1: Sí, sí. Però
0: en canvi, les tecles blanques són totes de la mateixa mida.
1: Exacte. I les negres.
0: Les negres també, sí, sí, sí, sí.
1: I no només això. El teclat és recte.
0: Clar, no és circular.
1: Vull dir, clar, a nosaltres ens aniria bé que fos una mica circular, no? Perquè...
0: Algun invent s'han fet, en aquest sentit, que no ha acabat de funcionar.
1: Últimament s'han fet... Però, a veure, no acaben de funcionar perquè les obres escrites estan escrites per un teclat així.
0: I que quants estudis s'han fet pel teclat actual, com per ara començar a tocar un teclat diferent.
1: Clar, no. És veritat que el fet de que totes les tecles siguin iguals... Jo, per exemple, quan faig algun exemple i toco la famosa sonata Facile... Ara tu m'estàs veient les mans i les tinc com més... com si estigués agafant una pilota de tennis a sota, no? I tinc els dits més arquejats, perquè precisament és tot amb tecla blanca. Si jo estires els dits, mira, els dos dits polses em queden fora del teclat.
0: Clar.
1: Llavors, per tant, he de fer algun invent.
0: Això és com tocar Horowitz, amb aquests dits tan allargats i així.
1: Clar.
0: És un marcià, també.
1: Clar. Però, per exemple, l'acompanyament aquest famós del nocturn... etcètera. Fixa't, la mà esquerra, jo quan he de tocar aquestes notes, que són un sol, un mi bemoll, un si bemoll i un sol, a mi, si jo hagués d'arquejar les mans, em costaria molt més perquè no arribaria. En canvi, jo poso els dits una mica més plans i la mà és molt més natural.
0: Clar.
1: Tocant així, i per tant, quan nosaltres ens imaginem, no sé si ho heu vist a casa, i si no ho busqueu, perquè es veu, les mans de Chopin, l'escultura de les mans de Chopin són les mans primes i allargades, no? I aquestes mans pots entendre com obres com aquesta...
0: Implica que toquis d'aquesta manera, clar.
1: Exacte. I això també li dona un cert tacte al piano.
0: I aquesta sutilesa, no? Vull dir, aquesta manera de tocar, quan toqueu Chopin als pianistes, no toqueu igual quan toques la Hammerklavier.
1: Exactament.
0: No hi fiques aquella intensitat d'aquell pes.
1: Exacte.
0: És molt més volàtil
1: sí.
0: No?
1: Per tant, clar, si toquem tecles blanques i negres, doncs podem tenir una posició, podríem dir, una mica més ergonòmica, més relaxada, i per això la música de Chopin doncs es pot interpretar amb una posició no tan rígida.

0: Aquí escoltant com sona aquest piano i ens adonem que hem deixat Chopin enrere. Bueno, enrere, no hi hem arribat. No està... És un altre compositor que toca amb una filosofia fins i tot pianística radicalment diferent i s'entén, no?, que en una obra com aquesta, això que explicaves de la posició de les mans, ha de ser una altra.
1: Totalment.
0: Perquè si toques amb els dits estirats no pots arribar a aquest, pes que et demana ell. Beethoven, no?
1: Beethoven.
0: De totes maneres, Pedro, com ja veurem al llarg de la setmana, no? Aquesta tonalitat l'associem més a instruments de vent que no pas al piano.
1: Sí,
0: clar. L'has posat una miqueta perquè, clar, no podem trair la tradició d'aquest pianística d'aquest programa.
1: No, però fixa't, és veritat, eh? Hi ha instruments que estan afinats en si bemoll, i inclús alguns en mi bemoll, i per tant és una tonalitat ideal per a ells, eh? Però el piano també té moltes obres, eh? Fixa't, només Beethoven va compondre fins a 4 sonates en els seus períodes compositius que estan justament en mi bemoll.
0: Sense anar més lluny, aquesta que tenim ara mateix de fons, que és l'opus 27, número 1, i just l'acabar abans de la famosa Clar de Lluna, l'anterior, no? Uh-huh. També la número 4 que escoltàvem abans, però també la número 18 i una de les més importants, la número 26, coneguda com, amb el títol, vaja, de Els Adeus.

0: Aquest és l'icònic inici, allò txin, txan, txan, la sonata Els adeus, Les adieux, amb mi bemoll major de Beethoven, la número 26.
1: Aquesta és una de les obres més expressives de Ludwig van Beethoven. Va ser escrita entre els anys 1809 i 1810 i està dedicada a l'arxiduc Rodolf, que era amic i protector del compositor, que va haver d'abandonar Viena durant la invasió napoleònica. Aquest context personal explica el caràcter emocional de la peça, que gira al voltant de tres moments, no? El comiat, l'absència i, finalment, el retrobament.
0: Exacte. De fet, el que fa especial aquesta sonata és que Beethoven hi posa títols, els tres moviments, fet poc habitual en les seves sonates. I els hi posa ell, donant-li justament un cert aire narratiu o programàtic. Així que, a part, descriu un estat emocional concret. Per exemple, el primer moviment, aquest Das Leve Wohl, el comiat, comença amb aquestes txan, txan, txan, que són tres síl·labes que ell, a sota de cada nota, hi diu Leve Wohl, que és el comiat en alemany. I aquest motiu inicial transmet tristesa i incertesa com una mena d'adeu sincer amb algú estimat, La música combina tensió i lirisme reflectint justament el dolor de la separació.
1: El segon moviment, que titula Abwesenheit, és a dir, l'absència, és més introspectiu. Està en tonalitat menor, crea una atmosfera melangiosa i una mica inquietant, i els ritmes repetitius i les harmonies ambigües suggereixen el pas del temps i la sensació de buit, com si la música aboqués la solitud i també l'enyorança.
0: Finalment, el tercer moviment, Das Wiedersehen, el retrobament, doncs esclata amb una energia i alegria exultant, Torna a la tonalitat inicial i presenta precisament un caràcter viu i brillant, simbolitzant precisament aquest retorn, aquesta felicitat de quan et retrobes amb la persona estimada, no? Estimada d'amistat o d'amor o del que sigui. És un final optimista que contrasta, doncs, amb la tristesa inicial.

0: El Pedro deia que aquest és un final optimista. Optimista per l'oient, pel pianista no.
1: Sí, perquè veus el final de la sonata.
0: Ja,
1: no?
0: Però aquell moment, aquest camí que ha de recórrer, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí, és difícil.
0: Que difícil,
1: eh?
0: Que difícil. En conjunt, aquesta sonata dels adeus destaca tant per la seva dificultat tècnica com per la profunditat emocional, que això fa que encara sigui més difícil, perquè no només hi has de posar tècnica, no? Més que una simple obra per a piano, és gairebé una petita història musical sobre la separació i el retrobament explicada sense paraules, però amb una gran, gran força expressiva, com és habitual en Beethoven.
1: De fet, fixa't, el cas és que més enllà de Beethoven i d'alguna sonata anecdòtica, doncs els compositors posteriors no van escriure sonates en mi bemoll per a piano i van deixar aquesta tonalitat per obres més curtes, com per exemple el cas de la Rapsòdia Opus 119, número 4, en mi bemoll major, de Johannes Brahms.

0: Rapsòdies com aquesta, però també alguns preludis com els que compon Scriabin o els estudis de Rachmaninoff, són obres compostes en mi bemoll major, una tonalitat que va quedar marcada per l'heroïcitat de la tercera sinfonia de Beethoven i que, més enllà de les seves sonates per a piano, no ha sigut massa utilitzada per compositors posteriors.
1: Posteriors no, però sí per algun de contemporani de Beethoven, molt important, i del qual, doncs mira, podem escoltar una sonata per a piano seva en mi bemoll a l'audició.
0: Doncs no podem fer altra cosa que anar de cap a l'audició.
1: Som-hi.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i ara el Pedro ens deixava intrigats per saber qui és l'autor de la sonata per a piano en mi bemoll que ens proposa l'audició d'avui. Deies que contemporani a Beethoven.
1: Exacte, sí, sí, un gran compositor que va ser una mica desgraciat.
0: Ja m'ho has dit tot.
1: I gairebé no va estrenar ni publicar res en vida seva.
0: El gran pobre Franz Schubert.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí. Doncs Schubert té una sonata per a piano deliciosa,
0: sí,
1: que veu de les influències de Beethoven i que està precisament en mi bemoll. Ara us proposem que n'escolteu la versió de Wilhelm Kempff.
0: Té quatre moviments, allegro moderato, andante molto, minueto allegretto i allegro moderato. Per tant, gaudiu-la.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar aquesta deliciosa sonata amb mi bemoll major, Deutsch 568, de Franz Schubert, en la versió de Wilhelm Kempf, i amb ells ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà, com sempre, a la una del migdia, aquí, a Catalunya Música.
2: Recordeu que podeu recuperar tots els programes al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blasi, el control tècnic i el Cardús a la producció, gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Rosa Montal Mates, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Abans de saber quines obres ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascuda a Malgrat en una família estretament relacionada amb els llibres i amant de la música, Rosa Montal va estudiar a l'Escola Vedruna de Malgrat, una institució que potenciava les arts, la dansa i la música. I així va ser com la nostra convidada va començar amb 8 anys a estudiar piano, uns estudis que va continuar al Conservatori de Girona. I tot i que trobava apassionant la feina a la llibreria familiar, va decidir estudiar biblioteconomia i documentació a la Universitat de Barcelona. Estic molt contenta de la biblioteconomia que vaig fer, perquè era molt humanística, ens ha dit. Un cop acabada la carrera, va fer les pràctiques en 3 institucions, però les de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya la van enamorar. Des del 1987 han passat moltes partitures per les seves mans i ha treballat en llegats, en donacions i en el muntatge d'exposicions. Tot per visibilitzar el patrimoni musical català. Rosa Montal és una bibliotecària que entén la documentació no només com un registre, sinó com un acte de generositat cap a la cultura. Des del 2006 és la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
3: Hola, sóc Rosa Montal Mates. Sóc la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i bé, us presentaré les meves preferències musicals. Començarem la llista amb Xerezada de Rimski-Korsakov perquè a casa els agradava molt la música, però sobretot hi havia música clàssica i instrumental. I aquesta era una de les peces que sonava més.

tinc una família molt, molt diferent, no? Els Montal, bueno, són com els intel·lectuals, no? El meu avi va fer la primera impremta a Malgrat, al poble d'on soc, i després va fer una llibreria que l'estan continuant, bueno, va continuar el meu pare i després els meus germans. I a aquesta família els agradava molt la música i els meus oncles havien estudiat piano, la meva una tieta que tenia que va morir molt jove no era piano i el meu oncle violí. I el meu pare es va interessar en que algú dels seus fills toqués algun instrument i va ser quan va demanar que estudiés piano. Bueno, va preguntar si m'agradaria estudiar piano. Llavors al meu pare li agradava molt la música. I ell, clar, estava tot el dia a la botiga i només tenia l'estona de la nit per escoltar els seus discos, que tenia una discoteca molt, molt xula.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: La llista continua amb La merda, Claude Debussy. Aquesta potser no sonava tant, però l'he escollit perquè el mar sempre ens ha acompanyat. Visc davant del mar i és que és un pou de tot, d'imaginació, de sensacions i també per aquestes impressions que porta, no? Les obres que escoltàvem a casa eren molt impressionistes, no? Ens explicava, sentiu el cavall, l'orquestra, la pastoral de Beethoven, vull dir, era com molt sentit.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Rosa Muntal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: Quan el meu pare va preguntar si ens agradaria aprendre música i res, vaig començar, jo estudiava al Vedruna de Malgrat i és una escola que amb els anys he valorat molt el paper que han fet perquè era una escola que va potenciar moltíssim les arts. Vull dir, ensenyaven música, piano, ensenyaven ballet, van fer una coral que encara funciona i tot això va impregnar, no ens n'hem adonat, però ha impregnat una manera de fer en aquest aspecte. Llavors, a l'escola, quan tothom anava a la classe de costura, jo anava a la classe de piano. O sigui, no sé cosir, però sé tocar el piano. I res, es veu que m'agradava, se'm donava bé, la professora va dir que era una llàstima que no tingués un piano a mà i me'l van comprar de seguida. I a més recordo molt el dia aquell perquè lo típic dels pobles, estàs sentat al portal de casa amb la veïneta i va aterrissar un camió molt gran amb uns homes molt forçuts. Es van posar uns arnesos, no sé què, i van pujar el piano a casa. És que no sé per què no m'imaginava que anava a casa, però estava allò dels nervis. I sí, el piano. Continuem la llista amb una sardana. La veritat és que la selecció m'ha portat molts problemes perquè és que hi ha tantes obres. A casa la sardana que escoltaven més era Somni, de Manuel Sederri Puigferrer. I després el meu oncle també em va explicar una anècdota d'una sardana de Josep Maria Tarrides, que havia, era de Sant Pol, però havia fet, tingut una escola a Malgrat. I, de fet, la nostra tia va estudiar allà música. I ell va fer una sardana que es deia La mel als llavis, crec que és aquesta, que dins sonava la Santa Espina quan estava prohibida. Llavors, em va fer gràcia aquesta sardana i de sempre també... Són les dues sardanes que he anat escoltant. Però he escollit a la Bisbal la plec d'argent de Francesc Assú. Francesc Assú és el fill d'un professor que hi havia al Conservatori de Girona perquè piano, clar, podies anar fent, però arriba un moment que has de sortir del poble. I llavors Girona ens venia més a prop que Barcelona i vam estudiar al Conservatori d'Isaac Albéniz de Girona. I llavors aquesta sardana també em recorda, més endavant, que vaig formar part d'una colla de sardanes, la Vall de Roure, que competíem en el curs, el bàsic d'honor, i aquesta sardana és una de les que també sonava més. Sentim a la Bisbal, a plec d'argent, també interpretada per la Cobla de la Bisbal.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: La llista de dilluns acaba amb una obra de Gershwin, de Man I Love, que interpreta la Sarah Vaughan, que m'agrada molt la seva veu, m'agraden les veus greus, i aquí ja era gran i la tenia molt, molt greu, i està acompanyada per la Filarmònica de Los Angeles, que també m'agrada molt aquestes fusions que es fan amb orquestres i jazz, i la fusió, però bona fusió, eh? I a casa escoltava música clàssica, però hi havia molt, molt, molt de jazz i música ballable. Llavors, també recordo una col·lecció de discos, quatre fases o alguna cosa així, que el meu pare sempre deia aquesta és molt bona, aquesta casa o col·lecció. I a quatre fases, tant hi havia el Capritxo espanyol com hi havia una peça de l'Oscar Peterson. Vull dir que estava molt bé, perquè de bona música n'hi ha de tots els estils i tipologies.

durant els estudis de piano, a mi m'agradava molt tocar, però no m'agradava estudiar. O sigui, he sigut molt mal alumne. El que passa que com més difícil era la peça, més m'agradava. M'agradaven les complicades, però molt, molt dolenta. O sigui, i a més, no me'n penedeixo perquè he viscut també la joventut, que els estudis requereixen estar-hi, no? I jo tenia molt clar que no em dedicaria al piano perquè sóc molt vergonyosa. O sigui, em poso dels nervis davant de qualsevol lloc, davant d'un públic, i tocar el piano. És que era impossible, si en els exàmens... Vull dir, aixecava el pedal i aixecava les mans. Vull dir, era impossible concentrar-me. Llavors, sabia que no anava enlloc, però m'agradava. M'agradava perquè cada any hi havia peces més difícils i estava molt bé. Llavors, jo vaig anar fent, però... portant la vida d'estudiant, portant la vida del piano i així. Què va passar? Doncs que quan vaig poder anar a Barcelona a estudiar biblioteconomia, no vaig poder entrar el primer any. I just em faltava el vuitè de piano. L'havia d'encarar. Si hagués entrat a Barcelona no l'hagués acabat, estic segura, perquè a Barcelona no tenia piano i tot i que vaig venir... En el carrer Tallers hi havia una botiga que llogaven pianos per hores i en allà hi anava de tant en tant. Sé que Barcelona no hagués fet el vuitè. Però no pogué entrar, bueno, em vaig quedant a la llibreria pues, treballant i estalviant per poder anar al pis a Barcelona l'any següent i vaig fer aquell any dedicat-me en el vuitè de piano.

Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.

0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí una nova edició del Sincronies. Nova edició, nova setmana i nova temporada. Us convidem a escoltar la música que es va crear, que es va estrenar en un any concret. Al llarg de tota la setmana explorarem la creació musical que va sorgir en un any concret en la història de la música i, evidentment, ho contextualitzarem. Us explicarem els elements socials, històrics, polítics, bèl·lics, fins i tot, però també artístics, literaris, del pensament que hi havia en aquell moment quan va néixer tota aquesta música. Aquesta setmana la volem dedicar a l'any 1853. La temporada passada ja li vam dedicar 5 programes, però és que hi ha una creació tan espectacular i tan abundosa aquest any 1853 que li hem volgut dedicar una segona setmana, això sí, amb obres completament diferents de les que vam escoltar la temporada passada.

Per començar, fem una repassada de tot el que va passar en el món de la música aquest any 1853. Si més no, farem un resum. Us n'anirem explicant més detalls al llarg de la setmana. Franz Liszt acaba la seva sonata per a piano en si menor, una sonata descomunal. També la segona balada i les rapsòdies hongareses. Johannes Brahms, que encara no ha fet 20 anys, acaba les seves sonates per a piano, la número 1, l'opus 1, i la número 3, opus 5. Giuseppe Verdi estrena dues de les seves grans òperes. Il Trovatore s'estrena el 19 de gener al Teatro Apollo de Roma i La Traviata, que s'estrena al Teatro La Fenice de Venècia el dia 6 de març. Richard Wagner està en ple exili. Recordem que el 1849 va haver de fugir del seu país d'Alemanya perquè el perseguien per haver donat suport a la revolució a la ciutat de Dresden. Richard Wagner està instal·lat a Suïssa, coneix a Matilde Wesendonck, s'enamora bojament d'ella i aquest any 1853 no només li compon, li dedica una sonata en un sol moviment que dura 10 minutets, sinó que també li inspira i comença a escriure el Tristany i Isolde, aquella història d'amor amb la qual Richard Wagner s'identifica tant, amb aquest amor furtiu per la Matilde Wesendonck, l'esposa del seu mecenes, el senyor que l'ajudava tant. Otto Wesendonck, doncs, té aquesta esposa de la qual Richard Wagner s'enamora. I també aquest 1853 és el moment de la fundació, de la posada en marxa, de diverses fàbriques de pianos arreu del món. Una de les més importants, la fàbrica de pianos Bechstein, és fundada per Karl Bechstein a la ciutat de Berlín el dia 1 d'octubre. Però abans, a Nova York, el 5 de març, Heinrich Steinweg, un senyor alemany, funda la fàbrica de pianos Steinway. Això ho fa a Nova York el dia 5 de març de 1853. Aquest senyor és d'origen germànic, però funda la fàbrica a Nova York. I fins i tot a Leipzig es funda la Casa Blüthner, fàbrica de pianos. La funda Julius Blüthner. Ja ho veieu que això de fabricar i vendre pianos es va convertir en un autèntic negoci.

El 21 de setembre, Robert Schumann comença el seu concert per a violí i orquestra pensant en Joseph Joachim, un virtuós del violí que aleshores tenia només 22 anys. Però atenció, el 30 de setembre, Johannes Brahms, que té 19 anys, és presentat precisament per aquest violinista, Joseph Joachim, ja són amics, és presentat al matrimoni Schumann, a la ciutat de Düsseldorf, que és on viuen. Hi ha una excel·lent sintonia, una admiració mútua. Brahms s'instal·la unes quantes setmanes a viure a casa del Schumann fins al dia 3 de novembre. Des del 30 de setembre, fixeu-vos, Schumann escriu la seva última crítica musical precisament parlant d'aquell nou talent i prodigi de la música, que és Johannes Brahms, i li augura una gran carrera com a pianista i també com a compositor. Durant aquesta estada de Brahms a la casa del Schumann, Robert Schumann, que recordem en aquest moment té 43 anys, dirigeix el seu últim concert a la ciutat de Düsseldorf, on és titular de l'orquestra de la ciutat. De fet, el 23 de febrer de 1854, això ja queda fora de l'àmbit cronològic d'aquesta setmana, però pensem que és un fet transcendental en la seva biografia, Robert Schumann protagonitza aquell intent de suïcidi llançant-se al riu des d'un pont, és rescatat en vida, però com que ja és el segon intent de suïcidi, la seva esposa i ell mateix, aconsellats pels metges que el tracten, decideixen ingressar-lo en una institució psiquiàtrica. Aleshores, era un sanatori mental o directament un manicomi per malalts incurables. Això és a la ciutat de Endenich, per tal de guarir-se, o, si més no, de tenir cura d'aquell personatge que ja està completament desequilibrat. Però Schumann s'hi passarà 2 anys llargs i, de fet, acabarà morint el mes de juliol de 1856 en aquesta institució psiquiàtrica. Mai no va poder veure el seu fill, que havia nascut pocs mesos abans de l'ingrés. El 8è fill, recordem-ho, van tenir 8 fills al matrimoni Schumann. La seva esposa Clara no va tenir mai permís per anar a visitar el seu marit per tal d'evitar-li emocions massa intenses. Només el va poder visitar quan ja estava a les acaballes de la seva vida 2 dies abans de morir.

I el que estem sentint ara mateix és la sonata en si menor de Franz Liszt, una sonata en un sol moviment, considerada una de les grans obres per a piano i també una de les més difícils, una obra clau per entendre el romanticisme i una de les obres més grans per a tecla del segle XIX. Ara la sentirem sencera, però us en fem 5 cèntims perquè val la pena conèixer la seva gènesi. Franz Liszt va completar aquesta sonata durant la seva estada a Weimar, Alemanya, el 1853, un any abans que fos publicada, l'any 1854, i que fos interpretada. Fixeu-vos, va trigar 4 anys en estrenar-se en públic, el 1857. Franz Liszt la va dedicar a Robert Schumann com a resposta al fet que Schumann li havia dedicat, per la seva banda, la seva fantasia en do, l'Opus 17, una obra del 1836 que va ser publicada el 1839. Una còpia d'aquesta sonata en si menor de Liszt va arribar a casa dels Schumann el mes de maig de 1854 i va coincidir precisament en l'època en què Schumann va ser ingressat al sanatori mental d'Endenich. Curiosament, Clara Schumann no va interpretar mai aquesta sonata de Liszt, tot i que era una excel·lent pianista ella, i a més era l'esposa del dedicatari, de Robert Schumann.

perquè es concentrés en la composició en lloc de dedicar-se a fer concerts i a la interpretació. Franz Liszt es va establir a la ciutat de Weimar el 1848, feia 5 anys, i allí es va dedicar a la composició i va viure un estil de vida més aviat còmode. Escrivia, componia i ocasionalment feia concerts, sempre com una tria personal. La sonata va ser interpretada per primera vegada, va ser estrenada el 27 de gener de 1857 a la ciutat de Berlín. La va tocar Hans von Willow, un excel·lent pianista i també director d'orquestra, que de fet també era gendre de Franz Liszt, perquè s'havia casat amb la seva filla Cosima. Aquesta sonata va ser molt atacada des del dia de la seva estrena. Eduard Hanslick, el gran crític de l'època, va dir que qualsevol que l'hagi escoltat i la trobi bonica vol dir que està més enllà del bon senderi. Johannes Brahms, suposadament, diuen que es va adormir quan Liszt va tocar aquesta sonata el 1853. També va ser criticada pel pianista i compositor Anton Rubinstein. Tot i això, la sonata va despertar l'entusiasme de Richard Wagner després d'una interpretació en privat que va fer d'aquesta sonata el pianista Carl Klindworth. Això va passar el 5 d'abril de 1855. De fet, va costar molt de temps que aquesta sonata es convertís en una obra habitual en el repertori perquè la seva dificultat tècnica espantava la majoria dels intèrprets i la seva acollida inicial va ser més aviat negativa. Aquesta sonata feia por.

I efectivament aquesta sonata despertava moltes crítiques. Fixeu-vos, la mateixa Clara Schumann, recordem-ho, gran pianista i esposa de Robert Schumann, a qui està dedicada aquesta sonata, trobava aquesta obra sinistra i se sentia molt infeliç cada vegada que l'escoltava interpretada per Johannes Brahms. De fet, Clara va escriure en el seu diari les següents paraules: «Quant de soroll sense sentit, no hi ha cap pensament sa, tot està enredat i embolicat, ja ni tan sols hi trobem un encadenament harmònic clar». Déu-n'hi-do, quina crítica! En una carta a Franz Liszt, datada el 5 d'abril de 1855, és a dir, dos anys després de compondre-la, Richard Wagner no va escatimar elogis en aquesta sonata. I li va dir el següent, per carta: «El meu molt estimat Franz, em sento molt a prop teu. La sonata és indescriptiblement bonica, grandiosa, amable, profunda i noble, sublim com tu». La sonata m'ha arribat al més profund d'una sola vegada, a la primera audició. Tota la misèria de Londres ha quedat oblidada. Paraules per carta de Richard Wagner a Franz Liszt després d'haver escoltat aquesta sonata en si menor que estem sentint de fons. Això sí, val a dir que l'objectivitat d'aquest comentari està molt condicionat per la profunda amistat que unia tots dos compositors, Wagner i Liszt.

I encara una altra opinió sobre aquesta sonata en si menor que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera, de Franz Liszt. Richard Strauss va parlar també d'aquesta sonata. De fet, n'hi va parlar el gran pianista Wilhelm Kempff el 1948 i li va dir el següent: si Franz Liszt hagués escrit només aquesta sonata en si menor, gegantina obra sorgida d'una sola i única cèl·lula, aquesta obra hauria estat més que suficient per demostrar la força del seu esperit. Déu-n'hi-do, tota una floreta per part de Richard Strauss. De fet, a principis del segle XX, aquesta sonata en si menor de Franz Liszt s'havia consolidat com un punt àlgid en el repertori del compositor i ja era una peça àmpliament interpretada pels grans pianistes de l'època. Juntament amb els 12 estudis d'execució transcendental o els anys de peregrinatge, aquesta sonata en si menor forma part de les grans peces per a piano sol de Liszt i també va contribuir a renovar el gènere de la sonata. És ben diferent de totes les que es feien en aquella època, el 1853. A diferència de les obres més coloristes, més virtuosístiques,

com les rapsòdies hongareses, que daten d'aquella mateixa època, o d'altres peces més petites, com el Somni d'amor. Aquesta sonata, imponent, que voreja la mitja hora de durada, és alhora fosca i d'una gran dificultat interpretativa. De fet, la sonata presenta quatre moviments, tot i que no hi ha cap pausa entre cadascun d'ells. Més enllà d'aquests moviments, hi ha una estructura de gran sonata i mostra una certa relació temàtica amb la Sinfonia Faust, la que vam escoltar en els 5 capítols que li vam dedicar el 1853 la temporada passada. Hi ha qui veu en aquesta sonata una Sinfonia Faust per a piano, on cadascuna de les parts representen els personatges importants del Faust. El mateix Faust, Gretchen, és a dir, Margarida, i Mefistòfil, que és el diable. I l'última secció, la secció Grandioso, representa la creu redemptora. Doncs ara l'escoltarem. És la sonata en si menor, la sonata per a piano de Franz Liszt, composta aquest any 1853 i dedicada a Robert Schumann. La sentirem en la interpretació que va enregistrar pel segell Philips Alfred Brendel, una de les millors que existeixen al mercat. Sentim la sonata per a piano en si menor de Franz Liszt.

0: Quina obra més descomunal, una de les sonates més imponents i més grandioses del segle XIX i, evidentment, del repertori del seu compositor, Franz Liszt. Era la sonata per a piano en si menor, una obra composta el 1853. De fet, el mateix compositor va anotar a la partitura que l'havia acabada el 2 de febrer d'aquell any, tot i que ja havia començat a compondre-la mesos enrere. L'estrena, però, va arribar 4 anys més tard, després de moltes crítiques. De fet, no va agradar gaire aquesta sonata, feia més aviat por, intimidava els grans pianistes per la seva enorme dificultat, que haureu pogut escoltar i comprovar. L'estrena va ser el 27 de gener de 1857, 4 anys després de la composició. Va sonar a Berlín i la va tocar Hans von Billow, que de fet també era gendre de Franz Liszt. Estava casat amb la seva filla, Cosima. Molts la van atacar, Eduard Hanslick, el mateix Johannes Brahms, Anton Rubinstein, però en canvi a Richard Wagner li va agradar moltíssim aquesta sonata en si menor que aquí hem sentit sencera, interpretada per un dels millors que l'ha tocat mai, Alfred Brendel, enregistrada pel segell Philips.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I acabarem aquest primer capítol que dediquem aquesta setmana a l'any 1853 i a les obres compostes o estrenades aquest any amb una petita joia d'un compositor coetani estrictament, Charles Gounod, que en aquell moment tenia 35 anys, compositor francès, coetani de Franz Liszt, que en tenia, recordem-ho, 42, i el que sentireu és probablement una de les obres més cèlebres d'aquest compositor, una petita meditació basada en el primer preludi del clave ben temperat, del primer llibre, de Johann Sebastian Bach, una obra que s'ha popularitzat gràcies al text llatí que li van posar 6 anys més tard i coneguda com el famós Ave Maria de Gounod. De fet, l'original és aquest.

Efectivament, Gounod va improvisar sobre aquest preludi del clave ventaparat de Johann Sebastian Bach, el primer preludi del primer llibre, del 1722, i el seu futur sogre, Pierre-Joseph Guillaume Zimmermann, va transcriure la improvisació sobre el preludi de Bach. De fet, el 1853 va fer un arranjament per a violí o per a violoncel amb piano o harmònium. Aquesta és la versió original, la que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera. El mateix any, 1853, va aparèixer també amb les paraules del poema d'Alfons de Lamartine, Le Livre de la Vie, el llibre de la vida. I no va ser fins l'any 1859 que Jacques Léopold Hügel va publicar una versió d'aquesta meditació de Gounod amb un text llatí molt familiar, l'Ave Maria, per ser cantat per una veu aguda. Però insistim, la versió original la va compondre el 1853 per a violí o violoncel i piano. I és aquesta que ara sentirem a continuació, interpretada per Pierre Fournier, el violoncel, i Jane Fonda, el piano. Sentim-la.

0: Què us ha semblat? Quina curiositat! Aquesta és la versió original d'aquesta famosíssima melodia que va compondre el 1853 Charles Gounod, compositor francès que tenia 35 anys. De fet, es va basar, òbviament, en el primer preludi del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach per convertir-lo en una mena d'acompanyament d'aquesta melodia que hem escoltat aquí interpretada al violoncel per Pierre Fournier i que, posteriorment, 6 anys més tard, algú va adaptar per a veu amb el text en llatí del Ave Maria, i és per això que es coneix, sobretot, i és més famosa com a Ave Maria de Charles Gounod, però la versió original és la que hem escoltat. Va ser composta el 1853 i aquí Pierre Fournier estava acompanyat al piano per Jane Fonda.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem el primer capítol dedicat al 1853 d'aquesta setmana, aquí als Sincronies. Al llarg d'aquesta setmana escoltarem més música de Giuseppe Verdi, escoltarem fragments de la Traviata, també de Johannes Brahms, la seva sonata per a piano número 3, de Clara Wieck, de Louis Moreau Gottschalk, de Camille Saint-Saëns, que va compondre aquest 1853 amb 18 anyets, la seva primera sinfonia, també de Henryk Wieniawski i, evidentment, de Robert Schumann. És un any crucial en la biografia i en la producció musical d'aquest gran compositor. Tot això ho escoltarem al llarg d'aquesta setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.

0: Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall, ens ha interpretat aquesta xacona de la comèdia ballet L'amour médecin de Jean-Baptiste Lully.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Per començar una nova temporada del Cafè Jazz aquí a la nostra sintonia, avui farem una passejada per la discografia del texà Herb Ellis, un dels pares de la guitarra en el jazz modern.

Alice in Wonderland, composició original de Herb Ellis, que també posava nom al treball amb el qual es presentava el 1956. Ellis tocava aquest Ellis al País de les Meravelles amb el trompetista Harry Sweets Edison, els saxofonistes Charlie Mariano i Jimmy Giuffre i el trio del pianista Oscar Peterson a la rítmica. I és que les col·laboracions regulars amb Peterson entre el 53 i el 58 són les que van donar a Herb Ellis el reconeixement internacional.

Està Dust de Hoagy Carmichael i Michael Parish en aquesta versió del guitarrista Herb Ellis amb el també guitarrista Remo Palmier, el baixista George DuVivier i el bateria Ron Drexler.

Herb Ellis donava les gràcies a Charlie Christian en aquest tema que li va dedicar el 1960. Tot i que Ellis mai va tocar amb Christian, sempre el va considerar el seu mestre. En moltes ocasions havia explicat que quan va sentir per primera vegada la guitarra de Charlie Christian va pensar que aquell era exactament el so que volia i que va desenvolupar el seu estil propi a partir de les transcripcions i l'estudi en profunditat de la música de Christian. Herb Ellis compartia aquesta gran admiració per Charlie Christian amb el seu amic, el també guitarrista Joe Pass.

Diàleg entre Herb Ellis i Joe Pass, en el qual s'hi trobaven les arrels bluesístiques i les frases clares d'Ellis amb les sofisticacions harmòniques i el virtuosisme de Joe Pass. Tant Pass com Ellis van ser també extraordinaris acompanyants de cantants. Us proposo de marxar amb Herb Ellis acompanyant Ella Fitzgerald en aquesta cançó del seu catàleg, el The Tour Ahead. I us espero a les 11 aquí mateix amb la sessió nocturna del nostre club. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar aquí a la sintonia de Catalunya Música. Avui celebrem el centenari de George Kurtak, una llegenda vivent de la música contemporània. L'artista resident de la temporada del MUPA a Budapest, el pianista islandès Víkingur Ólafsson, ret homenatge a aquest compositor hongarès amb qui té una estreta relació de treball. Una prova d'aquesta connexió personal és l'àlbum del 2022 From Afar, amb obres de George Kurtak, obres destinades al piano de cua o bé al piano vertical. Aquí, en aquest concert, Víkingur Ólafsson també capturarà aquestes dues sonoritats diferents. I a més, descobrirem obres orquestrals i les transcripcions per piano que va fer Kurtak de l'obra de Bach o Haydn. Per l'escenari de l'Auditori Nacional Béla Bartók MUPA de Budapest hi desfilaran diversos artistes. A més del pianista Víkingur Ólafsson, sentirem la pianista també islandesa Halla Oddný Magnúsdóttir, el clarinetista Xava Klenyan, el viola Mate Zuich, el guitarrista Pablo Márquez i l'orquestra del Danubi dirigida per Markus Stenz. La Corporació Hongaresa de Ràdio Televisió comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer passat i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. George Kurtak, que es va formar al Conservatori de Budapest, reconeix la influència que ha tingut d'Anton Webern i, sobretot, de Béla Bartók. Del primer n'ha extret l'interès per l'extrema concentració dels mitjans musicals i del segon, el seu compatriota, el gust per les melodies populars hongareses i romaneses i pel color instrumental. Moltes obres de George Kurtak són breus, com ara les miniatures que formen el recull Játékok Jocs, una extensa col·lecció de peces per piano del 1973 que tenen una finalitat pedagògica amb escales, lligadures, glissandi, clústers, exercicis de dits, pedals, timbre. Actualment, aquest recull compta amb 11 volums publicats i més de 400 peces. Amb els anys, el recull Jocs s'ha convertit en una mena de diari personal. Inclou homenatges, missatges secrets i records dedicats als seus amics. Al llarg del concert sentirem unes quantes peces d'aquest recull i, a més, tocades primer amb piano de cua i al final del programa amb piano vertical, una mostra de l'interès de Kurtak per explorar el color instrumental. De moment en sentim una per dos pianos i després, sense interrupció, Víkingur Ólafsson i Halla Oddný Magnúsdóttir ens oferiran una de les peces que s'han fet més famoses de la producció de Kurtak, la transcripció per dos pianos que el compositor hongarès tocava amb la seva dona de la sonatina de la cantata número de catàleg 106 Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach.

Sentíem una de les miniatures per dos pianos del recull Játékok, Jocs, de George Kurtak, i després Víkingur Olafsson i Hala Otning Magnus Dottir ens han ofert la transcripció per dos pianos que el compositor hongarès va fer de la sonatina de la cantata Actus Tragicus de Johann Sebastian Bach. Al final del concert sentirem aquestes mateixes peces tocades amb pianos verticals. Ara, el pianista islandès Víkingur Olafsson, que el 2025 va rebre un Grammy pel seu enregistrament de les variacions Goldberg, toca en solitari unes quantes peces més. Primer torna a la col·lecció de miniatures musicals que George Kurtak va compondre com a eina pedagògica perquè els nens perdessin la por al piano contemporani, tractant l'instrument com una joguina. És altra vegada el recull Játékok, Jocs. Sentim les peces des de lluny, harmònica, un petit coral somnolent i retalls d'una melodia de Colinda recordada vagament, una peça d'homenatge al compositor també hongarès Ferenc Farkas. Entre aquestes miniatures, Víkingur Olafsson estrena una nova transcripció de l'ària de la suite número 3 de Bach, un arranjament dedicat a George Kurtak en el seu 100è aniversari. I per acabar, el bloc, una altra transcripció, la que va fer George Kurtak de l'adagio del quartet de corda número 60 en sol major, el primer de l'opus 76 de Joseph Haydn.

El pianista Víkingur Ólafsson ens ha ofert una selecció de miniatures del recull Yatikok Jocs de George Kurtak, entremig una estrena, una nova transcripció de l'ària de la suite número 3 de Bach, un arranjament dedicat a George Kurtak, i per acabar, una altra transcripció, la que va fer Kurtak de l'adagio del quartet de corda número 60 en sol major, el primer de l'opus 76 de Joseph Haydn. Tot això en aquest concert amb què l'Auditori MUPA de Budapest celebra el centenari d'un compositor viu, George Kurtak. La producció de cambra del compositor hongarès és present en aquest programa amb l'homenatge a Robert Schumann, una partitura per clarinet, viola i piano, composta el 1990, una obra breu en 6 moviments que funcionen com a microescenes. Ens acompanyen ara Chava Klenyan, clarinet, Matej Zuich, viola i Víkingur Ólafsson, piano de cua.

Saba Klenyan, clarinet, Mate Zuich, viola i Víkingur Olafsson, piano, ens han ofert aquest homenatge a Robert Schumann, obra de George Kurtak. En aquest concert, el públic de l'Auditori Mupa de Budapest descobreix el món sonor sorprenent del compositor hongarès que aquest febrer ha fet 100 anys. I ho fa a través d'una sèrie de moments íntims fins a obres orquestrals. Per tant, ara l'Orquestra del Danubi ens oferirà tres obres de George Kurtak. Primer, una peça titulada Quasi una fantasia, per piano i orquestra, originalment escrita per la Filarmònica de Berlín. Aquí hi veiem el gust de Kurtak per l'extrema concentració de gestos i també la seva afinitat amb la fragmentació. El principi rector de l'obra, més que la tradicional dualitat piano-orquestra, és aquí la fragmentació de l'espai dels grups instrumentals distribuïts per l'escenari. Dirigeix Markus Stenz, que de Kurtak va dirigir l'estrena mundial de l'òpera Fin de Partie a la Scala de Milà i la seva estrena hongaresa aquí al Mupa de Budapest. Aquí tenim aquesta obra de George Kurtak per piano i orquestra, Quasi una fantasia.

Quasi una fantasia, una obra del 1988 de George Kurtak, que hem sentit interpretada per Víkingur Ólafsson, piano, i l'orquestra del Danubi sota la direcció de Markus Stenz. Un dels temes que marquen el paisatge de George Kurtak són els memorials i homenatges a amics, col·legues, músics i artistes d'altres esferes. La que sentim a continuació està escrita a la memòria del cantant hongarès Stefan Stein, la dona del qual, Marianne Stein, va ser la seva psicoterapeuta. El va tractar amb èxit d'una severa depressió quan, després de la revolució hongaresa del 56, George Kurtak va arribar a París per estudiar amb Messiaen. L'obra va néixer com a sextet el 1979, però anys després Kurtak va veure clar que requeria un conjunt molt més extens i la va reinstrumentar pel conjunt actual de guitarra solista i, altre cop, grups d'instruments, grups disposats en espais que emeten antífones i juxtaposicions provenents de diferents direccions de l'escenari, creant així un suspens a l'oient. És la Làpida per a Stefan, obra per guitarra i orquestra de George Kurtak. Ara ens acompanya el guitarrista Pablo Márquez, que toca al costat de l'orquestra del Danubi sota la direcció de Markus Stenz.

El guitarrista Pablo Márquez i l'orquestra del Danubi, sota la direcció de Markus Stenz, ens han ofert la Làpida per a Stefan, obra de George Kurtak. El moment decisiu per Kurtak va arribar al 1981, amb una obra que va cridar l'atenció de Pierre Boulez. Sorprès d'haver descobert aquesta magnífica música d'un compositor de la seva generació, el nom del qual encara no coneixia, Boulez va decidir programar-ne l'estrena, que va ser un triomf. Des d'aleshores, Kurtak es va convertir en un compositor de renom internacional, especialment des de la seva retirada de la docència el 1986, als 60 anys. El Festival de Salzburg li ha dedicat diverses sèries de concerts i del 93 al 95, Kurtak va ser compositor resident de la Filarmònica de Berlín amb el director Claudio Abbado. És per aquesta orquestra que va compondre una de les poques obres per gran orquestra, Estela, una elegia impactant dedicada a un compatriota hongarès, el compositor i professor András Mihály. Kurtak va dir que és la música d'algú que ja ha ferit en un camp de batalla. I a l'obra hi veiem una clara afinitat amb el personatge del presoner Florestan, perquè Estela, l'obra de Kurtak, comença amb unes octaves en sol, una referència inconfusible a l'inici de l'òpera Fidelio de Beethoven. De seguida ho veureu. És una representació de l'esglaó més alt de l'escala que baixa fins a la masmorra de Florestan. Kurtak també ens condueix a un espai subterrani, però, a diferència de Florestan, no n'arribem a sortir. Kurtak ja havia declarat que el seu llenguatge matern era Bartók i que el llenguatge de Bartók era Beethoven, paraules que cal recordar en el context d'aquesta obra, que, a més de les al·lusions clares a Fidelio, al final hi trobem referències a l'òpera Barba Blava de Bartók. Aquí tenim l'obra Estela, opus 33 de George Kurtak, que ens ofereix Markus Stenz al capdavant de l'orquestra del Danubi.

L'Orquestra del Danubi, dirigida per Markus Stenz, ens ha ofert l'opus 33 de Georg Kurtak, Estela, una de les poques obres orquestrals del compositor hongarès que rep homenatge en aquest concert del MUPA de Budapest en el seu aniversari 100 anys. I al final del programa torna el pianista Víkingur Ólafsson, ara per tocar amb el piano vertical les mateixes obres que a l'inici ha tocat amb el piano de cua. És una mostra de l'interès de Georg Kurtak per explorar el color instrumental. És una selecció de les miniatures del recull Jocs i un parell de transcripcions d'obres de Bach de l'àrea de la suite número 3 i de la sonatina de la cantata Actus Tragicus. Aquesta és una transcripció del mateix Víkingur Ólafsson dedicada a Georg Kurtak. A les últimes peces s'hi afegeix la pianista Halla Oddný Magnúsdóttir, ara també amb un piano vertical.

0: Víkingur Olafsson i Halla Oddný Magnúsdóttir, ara amb dos pianos verticals, ens han ofert les mateixes obres que a l'inici han tocat amb el piano de cua, una mostra de l'interès de George Kurtak per explorar el color instrumental. Sentíem una selecció de les miniatures del recull Jocs de George Kurtak i un parell de transcripcions d'obres de Bach de l'àrea de la suite número 3 i de la sonatina de la cantata Actus Tragicus. Avui hem celebrat el centenari de George Kurtak, una llegenda vivent de la música contemporània. Per l'escenari de l'Auditori Nacional MUPA de Budapest hi han desfilat diversos artistes. A més del pianista Víkingur Olafsson, artista resident de la temporada, i de la pianista també islandesa Halla Oddný Magnúsdóttir, hem sentit el clarinetista Csaba Klenyán, el viola Maté Zuch, el guitarrista Pablo Márquez i l'orquestra del Danubi dirigida per Markus Stenz. La Corporació Hongaresa de Ràdio Televisió ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer passat i que ens ha arribat a través de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el concert per a clarinet i orquestra Opus 57 del compositor danès Carl Nielsen, una obra del 1928 que sentim interpretada per Julian Bliss, clarinet, i la Royal Northern Sinfonia, sota la direcció de Mario Venzago.

0: Julian Bliss Clarinet i la Royal Northern Sinfonia, sota la direcció de Mario Benzago, ens han ofert el concert per clarinet i orquestra, opus 57 del compositor danès Carl Nielsen.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat.
3: Sí.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.
0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
1: Catalunya Música.
4: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Som dilluns 31 d'agost. Aquest és el primer programa d'una nova temporada de l'Assaig General i de Catalunya Música. Ja ho sabeu, som l'espai de l'actualitat i la música en directe, com cada tarda de 6 a 7 a la sintonia de Catalunya Música. I ja ens coneixeu, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús i Marta Lanau.
5: Molt bona tarda i ara és moment de saber quins protagonistes omplen avui el programa.
0: Avui, a l'Assaig General...
5: Doncs avui començarem el programa coneixent la pianista i compositora Alba González, que ve a presentar-nos el seu projecte de composicions pròpies per piano i poesia, titulat Demasiadas luciérnagas en su piano. A més, doncs ha vingut preparada per fer una actuació en directe i de moment ja la podem saludar, Alba. Molt bona tarda.
6: Molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
4: També sentirem les paraules d'Iñaki Sandoval, nomenat nou director del Conservatori del Liceu, que es va presentar poc abans de marxar de vacances i, tot i que no s'incorporarà al càrrec oficialment fins al proper mes de gener, doncs ja va donar algunes pistes dels seus plans i propòsits al capdavant d'aquesta institució.
5: I sabrem detalls de la nova edició del festival L'Hora del Jazz, la iniciativa que dona espai al talent jazzístic del territori de la mà de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya i que encetarà cartell el proper 12 de setembre.
4: I a la recta final del programa conversarem amb Lluís Vidal i Néstor Jiménez, dos dels membres de la direcció artística de la Barcelona Art Orquestra, per parlar d'un nou projecte on la formació col·labora amb el reconegut saxofonista Miguel Zenón. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dilluns per obrir temporada. Com sempre, doncs, comencem de seguida.
7: Los tobillos de las nepalís hoy no se bañan. En el agua estancada de los arrozales... Los cuerpos dulces se ocultan, se acurrucan sobre el heno en el establo, las rodillas encogidas contra el pecho, como unas alas cerradas, esconden el deseo de intentar desplegarse. Un mugido atraviesa las nubes que ensucian de betel el fango. Las mujeres sueñan donde sueña el ganado. Lejos de la luz, junto al estiércol.
4: Mm. Això que acabem de sentir és una mostra de la poesia i la música de l'Alba González, que avui ens visita, com dèiem, en aquesta primera entrevista de la temporada. Doncs gràcies per ser-hi i benvinguda, ben tornada, perquè havies estat ja als estudis de Catalunya Música, no?
6: Sí, a tots els matins del món, sí.
4: Per presentar també una mica aquest projecte, però no està de més recordar-ho, entre d'altres, perquè aquesta mateixa setmana tens novetats. N'has tingut els últims dies i en tindràs més, no? Relacionades amb la teva feina. I ara, quan ho anava a presentar, he dubtat, no sé si és només poesia, evidentment tu també eres la que tocaves al piano, que és el que
6: sí.
4: Vens a presentar-nos, per tant no sé si tu fas servir una terminologia específica per aquest projecte o per aquesta manera que tens d'expressar-te.
6: Sí, bé, el títol del projecte és Demasiadas luciérnagas en su piano i, bueno, el projecte és un híbrid, no?, com comentaves, de poesia i de piano. M'acompanyo jo mateixa al piano mentre recito versos i poemes dels meus llibres. I últimament hem incorporat també un tercer element, que són les projeccions audiovisuals, que també acompanyen, no?, a tota l'obra, no?
4: Per tant, tant la poesia com la música és teva, tot i que suposo que no et defineixes de compositora, sinó que per compondre o per acompanyar-te al piano, bàsicament el que fas és adaptacions d'obres d'altres compositors, no?
6: Sí, sí, totalment. És veritat que alguna peça sí que l'he composat jo, però la gran majoria són adaptacions, no?, de peces que considero que poden encaixar amb el poema.
4: Ja que som una emissora musical, eminentment, explica'ns una mica quin recorregut has fet en la música i, si vols, en la poesia també, eh? La poesia entenc que és una cosa més intuïtiva i espontània, potser, no?
6: Sí, sí, i la música també, eh? En el meu cas sí que és veritat que en el cas de la música em vaig formar al Conservatori del Bruc, en música clàssica, en piano, i després també al Conservatori del Liceu vaig fer formació de modern, de piano i un parell d'anys de cant. Però bàsicament el que faig ara és bastant diferent, no?, que el que feia al Conservatori, no?, que és intentar fer-m'ho meu, no?, una mica la música. I en aquest cas fer-m'ho meu passa per unir-ho amb la poesia, que és una art que sempre m'ha acompanyat.
3: I et podem preguntar, Alba, què se't va despertar abans, la música o la poesia? O potser, sense saber-ho, són dues coses que ja portaves dins des del principi.
6: Sí, crec que estan molt unides i crec que les portava des de petita, no? Sí que ja havia fet piano també de petita i m'encantava escoltar música, igual que ara. I la poesia també, ja escrivia poemes des de ben petita. I, de fet, per mi són bastant similars, no? Perquè, de fet, la poesia per mi és com la música de la literatura, una mica, no? Perquè és, al final té ritme, té una melodia, també, no? Llavors, per mi s'assimila bastant a el que és la música.
4: I, a banda de tot això, si em permets dir-ho, la teva activitat professional, en principi, sembla molt allunyada d'això. Ara m'ho explicaràs si té a veure o no, perquè tu ets psicòloga.
6: Sí, soc psicòloga clínica.
4: Exacte.
6: I treballo actualment a l'Hospital Vall d'Hebron amb pacients en situació de pal·liatius i pacients oncològics. I he treballat anteriorment en centre de salut mental d'adults, també. Vaig fer les oposicions de psicologia clínica. I sí, sí, intento combinar i compaginar una mica tot, no? Aparentment aquests tres mons que comentaves, no?, que sembla que no tinguin que veure, però que en el fons sí que considero que estan molt relacionats.
4: Per tant, seria la música seria la via d'escapament, la vàlvula d'escapament o una eina que fa servir potser a la teva consulta?
6: Sí, sí, no, la primera opció que comentes, sí, eh? Sí, sí, de fet va néixer una mica així, no?, com intentant també terapèutic a nivell personal, d'intentar també desconnectar, perquè també és veritat que són casos durs, no?, i a vegades està bé poder posar una distància, llavors sortir de visitar els pacients i poder connectar amb la poesia, amb la música, amb les arts, és com tornar a recuperar tota aquesta energia, no?, que a vegades després torna a retroalimentar-se, no?, quan tornes a anar a l'hospital, i és com un cercle que es va retroalimentant, no?, però sí, sí, és una via d'escape, no?, que comentaves.
4: Tot i que nosaltres et coneixem avui, tens un recorregut, com dèiem, en la poesia. Has publicat tres llibres, que es diu ràpid, però tampoc deu ser una cosa amb el temps, també, no?
6: Sí, sí, sí. Sí, de fet, crec que, bueno, escrivia feia temps, però el primer llibre me'l van publicar fa uns 4 anys, diria. l'any següent vaig publicar el segon amb l'editorial Bajamar, Cuando rompe la mar, i ara fa poquet he tret l'últim, Destellos de la nada, que de fet el presentaré el dia 4 a la llibreria Byron. I bueno, ja va sortir per Sant Jordi, no? però bueno, com he sigut mare fa poc, el que és la presentació s'ha retrasat una mica, llavors la faré ara, que és quan puc experimentar-la i viure-la 100%, no?
4: I de quins temes tracten tots aquests llibres o els poemes? Després sentirem una petita mostra, però...
6: Sí, són temes diversos, perquè al final el primer llibre és un llibre que parla sobre els abusos sexuals, és un llibre més fosc, sí que té un contingut més de denúncia social, no? La primera part és sobre abusos sexuals, com deia, i la segona part reivindica molt el paper de la dona en diferents situacions i cultures, i té aquest to més feminista. I parla molt també d'aquesta capacitat de resiliència i de transformació de la dona. El segon llibre no té res a veure, és un llibre que parla sobre la nostàlgia, el pas del temps, la infància, l'amor, el desamor. O sigui, és un llibre que parla més d'experiències quotidianes pròpies, no? que es van anar forjant amb el pas dels anys. I el tercer llibre, aquest últim, és de contingut més existencialista, més filosòfic, i parla... Bueno, potser té més a veure o no, també amb el lloc on treballo ara, no? Perquè parla de la finitud, de final de vida, de les pèrdues, dels dols i també de tot allò que ens ajuda a sostenir-nos, la bellesa, la poesia...
4: I si tornem a la música, ara hem avançat perquè sé alguns compositors en els quals t'inspires o que fas servir, com Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Jan Tiersen, altres de més propers en el temps, com Ludovico Einaudi... També per què aquesta tria? Suposo que és un gust personal, no?
6: Sí, perquè diràs, és una miscel·lània una mica, no? És una barreja aquí, un poti-poti, però sí, realment són peces que m'agraden, però sobretot són peces que considero que encaixen bé amb els poemes. Intento, quan a vegades escolto una melodia i pel que sigui em venen els versos, no? Llavors tinc la necessitat d'ajuntar-ho d'alguna forma i evidentment sempre les he de transformar, aquestes peces, no? Perquè clar, també han d'anar adaptades al poema, llavors requereix un procés de transformació i de que vagi dialogant. La idea no és només que acompanyin el poema, sinó que dialoguin, no? Que sigui com una conversa entre la música i aquests versos.
4: I una pregunta clàssica, suposo, per tu, que és com treballes, com trobes la inspiració tant per una cosa com per l'altra? M'ha semblat que ara deies que escoltant una melodia et podien venir versos al cap. No sé si sempre és en aquest sentit o pot ser també en sentit
6: contrari.
4: A la inversa,
6: sí, en els dos sentits, no? I la inspiració, és veritat que també has de tenir temps lliure, no? Perquè vingui, perquè a vegades si estàs molt ocupat amb la rutina del dia a dia, la inèrcia, és difícil, no? Tenir aquell espai mental perquè pugui venir una idea, no? O poder connectar amb alguna cosa que vulguis transmetre. Però en general pot venir de qualsevol cosa, d'una escena quotidiana que crida l'atenció, d'alguna cosa que has vist al carrer i que m'ha semblat especialment bonica, d'una música, com dèiem, no? Una música que hagi escoltat, o d'alguna experiència interna també.
4: Reserves un espai de cada dia per escriure poesia o per
6: ja,
4: tocar...
6: Ja m'agradaria, ja.
4: Això... Ara, amb un nen petit suposo que encara és més
6: clar,
4: difícil, no?
6: Exacte, ara és ben complicat. De fet, ja vaig escriure molt també durant l'embaràs i em vaig deixar com molt material i acumulat, doncs ja sabent que els primers mesos costaria. Però sí que escric molt sovint i intento també estar connectada amb la música o amb totes les arts d'una manera o d'una altra. I si passa masses dies, jo mateixa em vaig posant de mal humor, no? Perquè realment és una cosa que necessito també per poder estar bé i per sentir-me lliure, llavors ja faig jo per trobar l'espai.
3: I de cara, diguéssim, a compartir tots aquests poemes i tot aquest treball amb el públic, ja em refereixo, no sé, ara pensant en la Byron, no? Per exemple, clar, acompanyar-ho de música és una manera de que segurament arribi o sigui més fàcil, no?, que aquestes paraules o aquests missatges arribin al públic. No sé si
6: sí,
3: tens aquesta sensació.
6: Sí, 100%. De fet, has donat amb el clau. És com l'objectiu, de fet, d'aquest projecte. Neix amb aquest objectiu, no? Realment, a mi m'agrada molt la poesia, però sóc conscient que hi ha poca gent que llegeixi la poesia, no? I molt sovint se la considera elitista o difícil d'entendre, avorrida, inclús...
3: Anava per aquí, no? Sí. Que de vegades sí. Pot costar, no?
6: I tant. I, I realment crec que amb la música, el que comentaves, és molt més fàcil, no? Llavors la idea és poder fer que la poesia arribi amb el màxim de gent possible, no? I que puguin connectar amb ella. I crec que la música és l'element ideal, no? El pont ideal que ens ajuda això.
4: Seguim parlant amb Alba González, recordem avui el programa, i ara que ja et coneixem una mica millor, la teva trajectòria, tot el que has fet fins ara, parlem de projectes concrets i de, sobretot del que està per venir i del que estàs preparant, no? Hi ha primer una cosa molt recent, que és d'aquesta mateixa setmana passada, que va ser la publicació del teu primer single.
6: Sí,
4: és a dir, que qui et busqui a plataformes ara et pot trobar, no?
6: Sí, sí, sí. Per primera vegada sí, perquè fins ara el que dèiem, no, havia fet concerts i havia fet recitals amb aquest projecte de Demasiadas Luciérnagas en su piano, de poesia i música, però no m'havia atrevit tampoc a treure un single, no? I és el primer cop i se'm feia estrany, perquè com la poesia i el single no m'encaixava gaire al cap, no? Però després vaig dir, per què no, si justament la idea és com intentar-ho apropar a la gent, no? I al final és un contingut musical. I sí, aquest 28 d'agost, el divendres passat, va sortir el llançament i es pot trobar en totes les plataformes musicals. El single es diu Autumn Leaves, Spoken Word Piano Version, que com el nom indica, pues, és una versió de l'estàndard de jazz, no? De Joseph Cosma, Autumn Leaves, però és una versió que veureu que està bastant modificada, no? I que l'acompanya a un poema que vaig escriure fa temps. De fet, és un poema del meu primer llibre, que és un poema que parla de violència sexual i que al final té un missatge esperançador i que també interpretaré avui en l'actuació.
4: Molt bé. Com ha anat l'experiència de gravar-ho? No sé si sí. T'ho has fet tu mateixa, t'han ajudat...
6: He anat a un estudi de gravació.
4: I és diferent del directe, no?
6: I tant. O sigui, em va agradar molt... Bueno, clar, hi ha la part del perfeccionisme, no? De que ho pots repetir, no? Perquè, clar, el directe sempre té aquest risc, no? D'equivocar-te, de córrer... Però a la vegada també se'm feia més complicat, no? Perquè, bueno, vulguis que no, quan hi ha públic davant també connectes d'una altra manera i vius la peça diferent, no? Tens com algú a qui explicar-li, no? Que si no és una mica estrany, no? Perquè estàs compartint i no saps en qui. Estan a l'altra punta, estan lluny, no? I l'escoltaran en algun moment, però va ser interessant.
4: Et consideres perfeccionista, ja que deies això?
6: Molt. Sí. Moltíssim. Sí, sí, de fet, bueno, és un treball per mi venir aquí a fer això, és un repte personal, perquè per això mai hagués vingut de normal. Hi ha una part meva que no m'hagués permès, no? Perquè clar, jo em veig errors en cada frase que estic dient, no? Sí, sí.
4: Va. I... Vaja, has passat, entre d'altres, per l'Orfeo Gracienc, pel Pati Llimona, pel Centre Cívic Can Deu, Ateneu Barcelonès, entre d'altres escenaris que ja, diríem, ja et coneixen. I ara, crec que abans ho has esmentat, has d'anar a la llibreria Byron a presentar el projecte. Com serà aquest concert, si és que
6: sí,
4: consideres un concert?
6: Són dos dates, no? El 4 que comentava més la presentació del llibre i després el que és el concert de Demasiadas Luciérnagas en su piano, on sí que estaré interpretant, serà el 16 d'octubre a les 7. Allà. Llavors allà sí que farem tot aquest recorregut, no?, pels diferents poemes diversos, acompanyant-me les diferents melodies i explicant aquest procés de transformació.
4: I quan tens un projecte, no sé si es pot dir que el projecte està tancat, però com a mínim ja l'estàs presentant en públic, en concerts, paral·lelament continues creant material que segurament veurà la llum més endavant?
6: És a dir... Sí, i tant. No, la creació no para. Una altra cosa és que passi el filtre de ser compartida, no? O sigui, la creació és constant, però després hi ha una selecció, no? També de, bueno, aquesta sí que crec que té cara i ulls, no? Aquesta altra me la guardo per la intimitat, per mi, aquesta ja no la tocaré mai més. Bueno, depèn una mica, no? Però sí, sí, i és un projecte que és dinàmic. O sigui, no sempre són les mateixes peces. De fet, a cada concert intento incorporar també peces noves i poemes nous, també perquè el públic que vol repetir, que li agrada, pues no s'avorreixi, no? I sempre tingui algun ingredient sorpresa.
4: Clar, també suposo, ara se m'acut, deu influir el que passa, no? O t'inspiren les coses que passen. I ara no parlo només del que deies abans, sinó, no ho sé, el context, l'actualitat...
6: Sí.
4: La política, fins i tot. No sé.
6: Sí,
4: tot
6: no,
4: això,
6: no, i
4: suposo
6: tant.
4: Que d'alguna manera reflecteix en la teva creació, no?
6: Clar, són més arts socials, no? I també té una repercussió en l'obra que un crea, no? Clar, un no viu aïllat del món i, per tant, va integrant, no?, coses, i també és... a vegades ho pots integrar des d'un punt de vista més reivindicatiu, també, no? I altres vegades, doncs, des d'un punt de vista més personal, íntim. Mm-hmm.
4: No sé si ens deixem alguna cosa important, Alba, que volguessis explicar. Em sembla que hem fet un bon recorregut.
6: Crec que hem parlat bastant de tot, sí.
4: Doncs arriba el moment de sentir-te. Presenta'ns, tot i que ja ho has dit, què sentirem a continuació.
6: Sí, em repetiré ara el single que he estrenat el 28 d'agost, que es titula Autumn Leaves. És una versió al piano de Spoken Word i espero que us agradi.
4: Segur que sí, doncs quan vulguis. Avui tenim en directe Alba González, que ens ofereix, com acabem de sentir, aquesta mostra d'un projecte titulat Demasiadas luciérnagas en su piano, quan vulguis.

0: esta noche. Se desprende magnánima una luz desde mis ojos y se extiende con firmeza sobre las catedrales de todas las mujeres, los caminos velados que se tambalearon. Esta noche hágase mi voluntad. Acaricio mi cuerpo. Este mar ingobernable.
1: Doncs fins aquí Alba González i aquesta mostra del seu projecte Demasiadas Luciérnagas sense piano. Per qui en vulgui més, doncs, ja ho hem dit, el 4 de setembre i el 16 d'octubre a la llibreria Byron de Barcelona. Doncs moltes gràcies, Alba, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general. Cada tarda a les 6 amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Hem arribat a un quart i mig de set, seguim en directe com sempre, moment de presentar el primer reportatge del programa d'avui. Com hem dit en el sumari, sentim les paraules d'Iñaki Sandoval, el nou director del Conservatori del Liceu.

0: A les portes d'aquest estiu que ara s'acaba, la Fundació Conservatori Liceu va convocar la premsa especialitzada per donar a conèixer el nom del seu nou director general, que pren el relleu de Maria Serrat amb motiu de la seva jubilació després de gairebé 3 dècades al capdavant de la institució. L'escollit és Iñaki Sandoval, pianista i compositor que va estudiar al centre i va estar vinculat com a fundador i membre del Departament de Jazz fins al 2015 i que els últims anys ha tingut una destacada trajectòria a l'estranger. Justament, Sandoval vol fer del Conservatori del Liceu un referent internacional.
1: El Conservatori té una història extraordinària, però el nostre objectiu ara és projectar-lo amb força cap als reptes del demà. Vull dir-ho de manera clara i ambiciosa. El Conservatori del Liceu ha de ser un dels grans referents europeus i globals de la formació musical del segle XXI. Avui dia, el futur de les nostres institucions ja no es basa només en transmetre tècnica i repertori. El repte és formar músics excel·lents amb una gran capacitat d'adaptació en un ecosistema cultural en transformació ràpida, segellat per l'impacte de la intel·ligència artificial. L'adaptabilitat al canvi esdevé una competència clau.

0: Iñaki Sandoval s'incorporarà al càrrec de director general de la Fundació Conservatori Liceu el gener de l'any que ve, un cop hagi quedat lliure de les obligacions laborals que ha desenvolupat els últims anys a Hong Kong, on va arribar després de passar per la direcció d'una altra institució formativa a Estònia. Alguns dels seus objectius són reforçar les aliances amb auditoris, teatres, festivals, empreses del sector i institucions internacionals perquè els estudiants puguin viure experiències professionals reals. Tot plegat ha de quedar recollit en el pla estratègic dels propers anys.
1: Hem de dissenyar un nou pla estratègic per als propers 5 anys i una mica actualitzar l'estructura interna. Hi ha moltes coses i tinc que conèixer la casa. Jo vaig marxar d'aquí al 2015 i han canviat moltes coses. Hi ha molts companys que jo conozco de l'època que estava jo aquí, però bueno, hay muchas líneas de acción para hacer, pero con mucha ilusión, sí. Estic molt, molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de començar a treballar i crec que és un projecte meravellós, amb un equip meravellós en la meva Barcelona, que és la meva casa, i estic molt content.

0: Iñaki Sandoval també es proposa modernitzar el currículum formatiu del Conservatori del Liceu, impulsar nous programes vinculats a la indústria musical actual, captar talent internacional, garantir un model sostenible integral i oferir una millor inserció laboral dels graduats. En aquest sentit, li agradaria impulsar projectes específics amb col·lectius desafavorits i en riscs d'exclusió social al Raval i en altres punts de Barcelona, i convidar a tornar a casa molts músics formats en aquest centre que han hagut de marxar a l'estranger.
1: A mi m'agradaria invitar-los, a convidar-los a venir a la seva casa, que és la seva casa, perquè han estudiat al conservatori, i compartir amb els joves. Crec que la proximitat d'edat, l'afinitat cultural i generacional, fer les coses més directes, més properes, per mentorship, motivar, obrir finestres. La gente que ha viajado mucho viene con una visión o una energía también diferente y yo creo que es importante compartirlo.
0: El Conservatori Liceu té actualment uns 11.500 alumnes. Com a institució cultural i pedagògica sense ànim de lucre dedicada a l'ensenyament musical i al servei públic, no rep cap suport econòmic de l'administració, si bé membres del seu patronat ho han reclamat. D'aquí a 11 anys, la institució celebrarà el 200 aniversari.

0: Doncs fins aquí ens han portat les impressions d'Iñaki Sandoval al capdavant del Conservatori del Liceu. Quan falten 2 minuts per arribar a 6:45, seguim ara repassant l'actualitat.
1: Comencem situats al Musical de Bellaterra, on demà arrenca un nou curs intensiu de música de cambra, Con Ànima.
0: Aquesta serà la 12a edició i s'allargarà fins divendres, coincidint amb el curs dirigit pel pianista Daniel Ligorio, amb el trio Arriaga com a professors residents i la participació del violinista Bernat Prat. Tindrà lloc un nou cicle de música de cambra dissenyat per la violinista Maria Reynon. Els concerts seran cada dia a les 8 del vespre.
1: Segueix oberta la inscripció a la 3a edició del concurs Conxita Badia de cançó per duets de veu i piano.
0: Fins al 7 d'octubre, els duets que no superin els 30 anys de mitjana poden presentar candidatures a través de la pàgina web de l'Associació Memòria i Veus. La llista definitiva de finalistes seleccionats es publicarà el 18 d'octubre. Hi haurà una primera fase virtual i una segona presencial a Barcelona al novembre. El premi principal està dotat amb 2.000 euros. A partir d'aquest any, el concurs serà biennal.
1: De Gairó, la mare del Tano i Nas Tallat, finalistes del concurs Sons de la Mediterrània 2026.
0: Es tracta dels finalistes de la 19a edició del certamen organitzat pel grup Enderroc i el Centre Artesà Tradicionarius amb el suport de Fira Mediterrània de Manresa. Els tres grups actuaran el dia 15 d'octubre en el marc de la Fira i l'endemà, dia 16, s'anunciarà el guanyador. De Gairó, format a Premià de Mar, es presenta com una proposta de post-habaneres, mentre que la mare del Tano basa el seu repertori en la rumba catalana. I de la seva banda, Nas Tallat és el projecte de la noienca Laia Rius, que utilitza l'electrònica i l'aplica a les estructures i la mètrica tradicional dels països catalans.
1: I Vilanova i la Geltrú acull un nou festival de dansa i moviment obert a tota la ciutadania.
0: El 17 d'octubre tindrà lloc la primera edició del festival Deliri, amb una programació gratuïta de carrer i oberta a tothom. Organitzat per l'associació cultural Cuerpa, el festival té l'objectiu d'activar la dansa al territori amb un seguit de propostes per repensar la manera com habitem el món. La programació del Deliri s'anunciarà durant aquest mes de setembre. I tot seguit parlem de l'hora del jazz.

0: Amb l'arribada del nou curs, un dels primers esdeveniments jazzístics que se'ns presenta és l'Hora del Jazz, el festival que organitza anualment l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. La 36a edició tindrà lloc del 12 de setembre al 17 d'octubre, repartida entre una dotzena de poblacions catalanes i amb la voluntat reiterada de donar visibilitat al talent del país, a més de posar en valor la feina dels músics des de tots els punts de vista. I així ens ho recorda Martí Carrasco, president de l'entitat organitzadora.
1: Nosaltres som una associació que es dedica a la defensa dels drets laborals dels músics residents a casa nostra, i una manera de dignificar-la, aquesta feina, és sent nosaltres proactius i propositius i organitzant un festival de jazz per a tot el territori, on els músics els contractem nosaltres mateixos, els donem d'alta, els paguem i els contractem amb unes condicions de treball òptimes. I, a més, no només es fa pensant en els músics en si, sinó també en els altres actius de la cultura i de la música en directe, com són les sales, perquè aquells concerts que van arreu del territori i que van a diferents sales, els beneficis d'aquests concerts van a parar a cada sala on hi fem un concert, no?
0: En definitiva, una bona empenta per l'ecosistema de la música en directe, en aquest cas traduïda en 17 concerts que començaran en el que s'ha convertit en l'epicentre del festival, la Vila de Gràcia de Barcelona. A la plaça que porta aquest nom, el dia 13 hi actuaran artistes i propostes com la flautista Angie Obin, el quintet del guitarrista Rai Castells o el quartet que lidera el saxofonista Christopher Pérez. Un any més, la representació i la varietat estan garantides.
1: Ens fixem en assegurar-nos que el màxim de músics possibles, en aquest cas músics socis, puguin participar, i aleshores en aquest sentit sí que tenim algun requisit, com per exemple que si tu has participat en l'edició anterior, doncs no pots participar a la d'enguany, per exemple. Sí que pel que respecta a la programació a plaça intentem que hi hagi paritat en els líders dels projectes, totalment estigui equilibrat entre dones i homes. I aleshores després, com que el jazz en si mateix ja és una fusió d'estils, que sigui molt fàcil programar i que surti doncs, una programació variada, també variada no només en estils, sinó en artistes emergents, joves, que comencen, com també propostes que són de músics experimentats i que ja porten aquí molts anys. O sigui, que nosaltres, sense que ens ho proposem, ja acabem oferint un festival on la diversitat és molt evident i potent.
0: El projecte Crisalis d'Eva Verde i Danilo Tarso, el trio d'Héctor Tejedo, el dia 19 a la cripta de l'Ermita de Cambrils, població que enguany se suma al cartell, el quartet d'Irene Reig, el Sunset Jazz Club de Girona el dia 27, la proposta d'Albert Cirera amb els tres tambors, el 4 d'octubre a l'Utopia Beach House de Sitges, i Carola Ortiz amb la seva fórmula empaltada de música d'arrel el 10 d'octubre a l'Espai L'Orfeo de Lleida, són altres exemples d'aquesta varietat que conforma l'Hora del Jazz, un festival que, recordem-ho, porta com a subtítol Memorial Tete Montoliu des de l'any 1997 com a tribut al pianista català.

0: I si ara ens acompanya uns instants la música de John Coltrane és perquè el Festival L'Hora del Jazz se suma al centenari del cèlebre músic nord-americà amb la proposta Avui ha vingut en John. Sonarà el 13 de setembre a la plaça de la Vila de Gràcia com una de les poques propostes de l'esdeveniment que no conté música original.
1: Això dona peu a que passin, a que hi hagin propostes com la del Pau Bombardó i el Carles Pineda, un concert en homenatge a John Coltrane, que és evidentment aquest déu del jazz. I mira, ens va semblar doncs, una proposta atractiva i que també representa aquesta varietat entre gent emergent i gent experimentada. En el cas d'aquesta proposta en concret, doncs, es tracta de músics doncs, de ja molta trajectòria i que ens fa molta il·lusió que també participin.
0: El concert reunirà els ja esmentats Carles Pineda, saxoal, i Pau Bombardó, bateria, als quals se sumaran Ramon Cardo, al saxo tenor, Joel González, al piano, i Xavi Castillo, al contrabaix.

0: La creació pròpia és, sens dubte, un dels puntals del festival L'Hora del Jazz i en són una prova els projectes Camarades, de Pere Miró, que el 9 d'octubre faran parada al Casino Club del Ritme de Granollers, o el disc The Gathering, la nova aventura musical de Josi Bot i Giuseppe Campisi, que actuaran el 2 d'octubre a l'Auditori del Molí dels Frares de Sant Vicenç dels Horts. Són localitats que formen part d'un cartell que no es descarta que pugui arribar a més punts del territori en un futur. De moment són 12 en aquesta 36a edició, que se celebrarà entre el 12 de setembre i el 17 d'octubre.
1: Nosaltres tenim a la recàmera propostes de llocs, de sales on podríem anar, però el festival no pot créixer més ràpid que la pròpia associació. Aleshores, celebrar molt positivament que aquest any afegim un lloc més. I sí, per què no, d'aquí un temps anar-ne afegint més. Si tenim els recursos per anar creixent i anar encara a més llocs, ho farem.

0: Fins aquí, doncs, aquest cop d'ull al Festival L'Hora del Jazz i nosaltres, ara que són 6:45, seguim endavant el programa, com sempre en directe, i amb els nostres darrers convidats que ja hem esmentat en el sumari, que són amb nosaltres Lluís Vidal i Néstor Jiménez. De seguida els saludem.
1: A Catalunya Música, Assaig General.

0: Doncs mentre escoltem de fons el nou projecte de la Barcelona Art Orchestra, ja podem saludar a dos dels seus directors artístics. Joan Vidal, ens has de perdonar, hem dit Lluís, error d'aquells de picatge de... No anàvem molt desencaminats, no, perquè no. Hi ha un Lluís Vidal en aquesta orquestra. Doncs Joan, gràcies per ser aquí, bona tarda.
1: Un plaer, bona tarda.
0: I també bona tarda a Néstor Jiménez, bona un altre doncs dels, vaja, dels fundadors i codirectors de la BAU, la Barcelona Art Orchestra. Aquest cop l'aventura musical, si ho podem dir així, doncs és compartida amb el saxofonista i compositor Miguel Zenón, i ens estem referint a un disc que du per títol Expressions o Expressions, suposo que ho podem també catalanitzar, no?
2: I tant. De fet, la idea va ser en català. Passa que, com és, s'escriu igual, doncs ens va bé pel mercat anglosaxó.
0: Doncs per començar, l'enhorabona per aquesta nova aventura, diguéssim. També ho fem extensiu en Lluís Vidal i en Lluc Casares, que són doncs, els altres dos músics amb qui heu format i vaja, dirigiu i porteu endavant aquesta orquestra. És això, Expressions o Expressions, Concerto for Alto, Saxofon i Orquestra. D'entrada, què és el que us porta a col·laborar amb Miguel Zenón, que ja sabem que és, vaja, un músic d'alçada, diguéssim, però una mica com ha sortit l'ocasió de col·laborar-hi o la idea, no?, fins i tot.
1: Bueno, a nosaltres tenim la sort de comptar amb l'Auditori de Barcelona, que és una institució que sempre ens ha donat molt de suport, i en aquest cas vam concertar una reunió per una mica proposar algunes idees que teníem. Una d'elles era un concert amb un artista internacional. Llavors, la idea es va quedar aquí, ells els hi va agradar i ens van dir, doncs, van proposar de tirar endavant aquesta idea. Llavors, en aquest cas, bueno, va ser la feina una mica nostra de buscar algú que, bueno, que fos una mica afí a la nostra manera d'escriure, a la música que ens agradava, però sí que havia de ser un músic de renom internacional, un pes pesant en el jazz actual, no?, una mica. Llavors, bueno, doncs creiem que el Miguel Zenón és el candidat perfecte, diguem, un músic molt versàtil, molt virtuós, i vam tenir la sort d'entendre's molt bé amb ell. Però, bueno, en resum, va ser una proposta que vam fer nosaltres a l'Auditori. Ells van rebre-la molt positivament i a partir d'aquí la vam configurar el Lluc, el Lluís, el Néstor i jo.
0: La idea...

0: tenen diferents possibilitats, quasi sempre estaven buscant com elements que, vull dir, conceptes que tinguessin quatre elements, i vam caure doncs, en els típics, les quatre estacions, o no sé què, vam estar parlant. I de cop va sorgir la idea aquesta de les expressions, que no eren quatre, no? Que donava com a molta literatura, no? Musical i conceptual, perquè és molt contrastant, com tu deies, i de fet exactament vam intentar triar com cadascú de nosaltres doncs, dos elements que quedessin contrastants. Vam intentar pensar com en la forma general del concert, de tal manera que tingués com aquests altibaixos, no? Que, per exemple, que comencés amb el silenci, però anés cap al xiscle, però després continuava amb el cant i després amb la parla, etc. No? Perquè tingués aquesta idea formal. No? I vam pensar que aquesta idea de les expressions donava molt de joc per això. I mira, n'estem contents.
1: Mm-hmm. Els altres moviments són, com deies, canta-parla, aquí l'autor és Lluc Casares, el xiu-xiueig Esglai, aquí en Joan, i després Lament crit amb en Lluís Vidal. Clar, aquí cadascú porta la seva idea i la seva personalitat, però es tracta de buscar, no sé, segur que estic dient coses molt òbvies, però com un fil comú o un llenguatge comú, que no sé com s'hi arriba o com el definiríeu, no?
2: Bueno, és complicat. Com molt bé deies, cada una de les parts té una estructura interna funciona de manera independent, per entendre'ns. I cada un de nosaltres hem intentat que cada un dels moviments tingués aquests alts i baixos, independentment una mica del concepte general, que també, evidentment, el teníem en compte. Sí que és veritat que tenim estils molt, molt diferents, però bé, no, més que tenim influències molt semblants, això sí. Llavors jo crec que la manera d'escriure és molt diferent, però una mica el que perseguim o l'objectiu és una mica el mateix. Llavors, en aquest cas, jo crec que ens ha agradat una obra bastant homogènia, tot i que, com deia, som quatre compositors molt, molt diferents, ens ha agradat una cosa bastant, bastant homogènia, tot i que en aquest cas no teníem cap leitmotiv ni cap element comú, simplement el de les expressions, que és una cosa totalment extramusical, diguem, no? No teníem cap element musical que unís, però sí que a nivell estètic creiem que són bastant... bastant...
0: complementaris, no?
2: Sí, sí, crec que sí.
0: Bueno, és que de fet també hem de... pensem que és el vuitena producció, quart disc. Uh-huh. D'alguna manera, tot i que cadascú té la seva personalitat, ostres, ja fa molt de temps que treballem junts i ja ens coneixem força, no? I llavors, al final, tot i que cadascú estigui intentant plasmar la seva personalitat, el resultat cada cop trobo que és més homogeni en les coses que anem fent. Perquè un ja sap, bueno, aquest potser anirà per aquí, aquest potser anirà per allà, jo aprofundiré més en aquest aspecte o en aquest altre. I després també hi ha una cosa molt divertida que normalment el Lluís és el nostre escrivà. Sempre té un paperet on escriu algunes de les idees clau. I en aquest cas va ser un dibuix molt bonic on hi havia la corba del concert o de l'obra general, no? I on hi havia posat en cada lloc de canvi de la corba el títol de la peça, no? I realment això també ens va donar molta cohesió, per això té sentit. Perquè allà on ho deixa un, ho agafa l'altre, encara que sigui amb el seu propi llenguatge, no? Llavors jo crec que funciona bé, n'estem contents, la veritat.
3: I us heu plantejat que l'haver triat expressions, diríem que la sèrie queda oberta, no? És a dir, si haguéssiu fet les estacions ja estarien, ja no n'hi ha més, els quatre elements, els quatre punts cardinals, però esclar, les expressions són infinites, no?
2: Totalment.
3: Per si un dia voleu fer una segona part o afegir-hi una cinquena part, no?
2: Sí, sí. De fet, vam fer una pluja d'idees amb possibles expressions a treballar.
3: I n'han quedat.
2: I clar, en van sortir moltíssimes. Mm. Vam triar aquestes precisament per buscar el contrast, no?, una mica, però en van quedar moltes allà al tinter, diguem.
0: No és cap mala idea, en realitat. És bona. Després també hi ha una cosa important a comentar, que, ostres, de cop ha quedat fora de l'equació, però tot això és música que hem pensat explícitament pel Miguel Zenón. Mm-hmm. I llavors sempre el teníem molt present. A més, ell s'ha involucrat moltíssim des del primer moment. Ell té una versatilitat, com deia el Joan, que va des de tocar música clàssica a tocar la música més rítmica, llatina i contemporània possible,

0: Llavors això d'alguna manera ens inspirava molt als quatre, perquè cadascú sabia que podia tirar en qualsevol d'aquestes direccions i ell ho defensaria a un nivell, tal com ho va fer, excepcional. Bueno, si, quan escolteu el disc veureu el nivell del Miguel, és algo d'un altre planeta. I la veritat és que és una sort haver pogut comptar amb ell, i sobretot no només a nivell musical, sinó també a nivell humà i d'implicació. Molt bé, estem supercontents amb aquesta col·laboració.
1: Doncs ho estem sentint de fons. Ara sentim-ho una miqueta més en primer pla.

0: Bé, volíem anar fent tastets. Hem començat pel primer moviment, hem acabat per l'últim. En aquest cas, aquí porta la signatura de Lluís Vidal. Una mica ja ho has avançat, Néstor, que, clar, òbviament, aquesta obra, tota l'estona l'heu fet pensant en l'instrument, no?, de Miguel Zenón. I que, ja ho deies, que han tomat molt bé totes les idees, perquè després s'han de materialitzar dalt de l'escenari, perquè això s'ha gravat, diguéssim, com un directe, no?, al final.
1: Sí, sí, sí.
2: Totalment directe, sí.
1: És el dia del concert. Exactament, sí, sí. No, i ell ha fet una feina impressionant, no?, perquè us feu una idea, ell va venir el dia abans, vam assajar aquell dia i després vam fer el concert. Nosaltres havíem assajat un parell de dies previs. Clar, és molta música, és d'una dificultat alta i, clar, ell té la responsabilitat tota l'estona. Sempre un pot tenir aquells dubtes de dir, ostres, a veure quan arribi, a veure què tal, no? Mare de Déu, va arribar i ens va despentinar tots, fins i tot els que quasi no tenim cabells, també. I va ser, mare meva, clar, un primer espasa no ho és perquè sí, és perquè arriba al lloc i ho toca a un nivell estratosfèric, i així va ser. I no només això, sinó que m'encantaria destacar també la seva humilitat tota l'estona i sempre, en tot moment, dient, ostres, i és que aquesta orquestra, i que bé que sonen, i que bé que toquen aquests músics, i que bé que s'han preparat, i sempre donant moltíssim reforç, no?, i molt... Ha sigut una experiència molt, molt bonica, la veritat.
0: I segur, també diré una altra obvietat, que això es reforça perquè ja heu trobat com aquest so o aquest estil o aquesta manera de fer, perquè ja fa molts anys que funcioneu i ja us coneixeu tant, no?, que m'imagino que ja cadascun sap, anava a dir, el que està pensant l'altre, potser no tant, però gairebé, no?
2: Sí. Sí, sempre hi ha aquell misteri, no?, també pel Miguel, de dir, a veure com m'ho entomarà, si li agradarà, no li agradarà, o funcionarà com a tot el concert. Sempre hi ha aquesta mica de misteri abans de començar, però en aquest cas, bueno, crec que tot ha anat sobre rodes. La relació amb el Miguel, com deia el Néstor, fantàstica. Ho va defensar, anava a dir, des del bolo, però des de la primera nota que va tocar el primer assaig, ja era perfecte, diguem, no? I llavors tocava simplement llimar petites coses d'estructures, de dinàmiques, de plànols, però realment les notes i la música estaven allà des del primer moment. Vull dir que va ser un plaer, sí, sí.
0: Ara toca preguntar si això... Hi ha alguna possibilitat de que, a banda d'haver fet aquest disc, pugui anar a algun escenari? M'imagino que les ganes sempre hi són, però una altra cosa és la logística, no?, els calendaris, etcètera, no? Clar, estem parlant d'una formació molt gran, amb moltes agendes a combinar...
1: Sí, bueno, com sempre, el problema no deixa de ser econòmic. És el problema principal que qualsevol orquestra ha d'afrontar. De fet, qualsevol grup o músic. Vam tenir una entrevista amb un periodista anglès que ens va dir que li va encantar el disc, tal i qual. Va dir, ostres, és que això ho heu de portar aquí al Festival de Londres, tal. I nosaltres li vam dir, pues, evidentment, estaríem tan contents de fer-ho, i el Miguel ens ha dit moltes vegades que tindríem moltes ganes de tornar-ho a fer, que està disposat a ajudar en tot el que pugui, però, clar, el problema després és que moure 25 músics, ostres, és realment complicat, no? Necessita un poder econòmic molt, molt fort. Però bé, nosaltres hi estem treballant. Des d'aquí també cridem a les ajudes.
0: Que estigui escoltant.
1: Exacte, a les ajudes per poder moure-ho això una mica més, perquè es mereix un recorregut més llarg que no només aquest concert. Estem posats a la feina i ho intentarem, i jo confio en que ho aconseguirem, sí.
0: Com heu aconseguit, doncs, tots aquests projectes que heu anat fent? Perquè us veu formar el 2021?
1: 21 va ser el primer concert, al gener, sí. Exacte.
0: I, vaja, 5 anys, en 5 anys heu fet molta feina, no?
1: Sí.
0: I molt diversa, no?
2: Sí, molta feina, molt diversa. Sempre parlant d'això de poder reproduir una mica els projectes que anem fent, sempre és complicat. Això sempre ens hauria agradat més que cada un dels projectes que hem fet haguéssim pogut tenir una mica més de continuïtat. També a vegades hem fet projectes amb formacions més reduïdes, precisament per poder afrontar una mica aquest problema més econòmic. Però bueno, sí, una mica el resum seria que hem fet moltes produccions, totes elles molt diferents, i estem molt contents de com ens ha anat. Però sí que és veritat que a vegades, donades les característiques de l'orquestra, bueno, trobem a faltar una mica d'espai per poder donar rodatge a cada una d'aquestes propostes, que en el fons és el que també ens agrada, vaja. Vull dir que parir cada projecte és una energia, clar, quantitat d'energia molt gran, no? Perquè es quedi a vegades en l'estrena i ja està, o en un o dos concerts, sí. Però bé, no sabem que això és complicat.
1: I després també hem de reconèixer que ens agrada el rock and roll i que, sí, que ja estem pensant sempre en la següent producció, no? O sigui, ens estimula molt el que ha de venir i llavors, doncs, a vegades...
2: Bueno, ens agrada més la feina de crear música que no pas de buscar concerts, que és una cosa que és necessària, però fer de mànager sempre és més, una mica més de mandra.
1: Exacte.
0: I en la manera de treballar, us enteneu bé, això és evident, perquè no només hi ha aquí una gran orquestra, sinó que sou quatre directors que teniu el mateix pes, diguéssim, no? No hi ha cap... Tot i que deies, el Lluís és l'escrivà, però vaja, sí que cadascú té potser el seu paper a l'hora de treballar, però el mateix pes, no?
2: Sempre acabem tenint una mica funcions diferents, però a nivell creatiu sí que... Bueno, tenim tot el mateix pes, sí.
1: Cuidado, no em referia al Lluís com a escrivà, com un secretari, perquè no, és més
2: exacte.
1: Perquè té una cal·ligrafia tan bonica que escriu sempre, i és molt evocador el que ho posa en una fulla, i sempre llavors fem la foto, posem el grup, i és com, ostres, vale, això... No tant com potser la paraula l'adequada, però...
0: en aquest sentit... Ja ho has dit, Néstor, sempre esteu pensant en el següent projecte. Manteniu aquesta filosofia, no?, de proposta pluridisciplinar, no?, que us agrada treballar amb altres arts, amb arts visuals...
1: Sí.
0: Això es manté, no?
1: Això es manté, i tenim projectes en ment en el futur per donar continuïtat a aquestes idees de la interdisciplinaritat. Ens agrada molt treballar també amb el món tant de l'actuació com del ball, com fins i tot de la paraula. I després hi ha una cosa que no hem mencionat, has parlat dels quatre compositors o co-líders i tal, però després també a l'orquestra tenim un nucli dur de músics que quasi sempre hi són, i que nosaltres... diguéssim que ens basem molt en ells també. La música també s'escriu molt pensant en com toquen ells. Ells també són un suport molt important per l'orquestra i
2: se senten una mica part de l'orquestra també.
1: Sí. És que se m'ha quedat això abans, que és molt important.
0: No, i tant, i tant.
1: No és que només siguem nosaltres quatre doncs una mica gestionem i tal, però després hi ha una sèrie de músics que estan molt involucrats i que són part absolutament fonamental de l'orquestra.
2: I que s'han implicat molt amb cada un dels projectes que hem fet, vull dir que sí, en aquest sentit tenim molta sort.
1: Sí, i després la cerca d'aquestes barreges amb altres disciplines és algo que estem perseguint, ho hem fet en alguna mesura, com vam fer un ballet amb la Sol Picó i les altres, bueno, la Sònia,
2: la Raquel,
1: l'Anna Hierro... I després estem també en converses amb el col·lectiu Indigest, també tenim molt bona relació, probablement tard o d'hora alguna cosa sorgirà. Però bé, és una cosa que perseguim i que li donarem a poc a poc més volada.
0: I a més, estilísticament, diguem que tampoc us tanqueu a res, perquè, no ho sé, heu utilitzat tant la música de la pel·lícula The Godfather, no?, el Padrí, com un projecte basat en les cançons de Serrat, etc. No?
1: Sí.
2: Sí, en aquest sentit, jo crec que lo interessant és agafar coses que potser són més llunyanes o més properes a nosaltres i passar-lo una mica per la nostra visió, pel nostre sedatge. És el que ens agrada fer. Vull dir que a vegades la matèria prima... pot ser alguna cosa això, com una banda sonora, música de Serrat, vam fer un homenatge a la música laietana, per exemple, vam fer un homenatge al gènere del ragtime. Vull dir que el que ens agrada és agafar coses diverses i portar-lo cap, al nostre terreny una mica.
0: Doncs estarem atents tant a aquestes expressions que avui hem estat presentant com a projectes propers de la Barcelona Art Orquestra. Avui n'hem tingut dos representants, que són Joan Vidal i Néstor Jiménez. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres.
1: Només cal dir una última cosa. 25 de novembre tenim homenatge a l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, allà al Teatre Lliure. Aquest és molt important. Potser un altre dia en parlarem d'aquest.
0: I tant que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Merci. Fins la propera.
1: Fins la propera.
3: Assaig general.
4: Doncs en menys d'un minut, com sempre, avancem continguts del proper programa. Entre d'altres, demà us avançarem la programació d'una nova edició del Festival de Música Antiga Contratemps.
0: I recollirem impressions del pianista i compositor Xai Maestro, principalment sobre el seu últim disc de Guest House.
4: Doncs us esperem demà, com sempre, a les 6, aquí a Catalunya Música, per fer un nou assaig general. L'equip del programa, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Fins demà.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Estimats i estimades, avui, 31 d'agost d'aquest 2026, comença la sisena temporada del Gran Tour. I també comença una temporada molt especial per Catalunya Música, la número 40. 40 temporades, que es diu aviat, un número rodó, important, amb molt de passat i també amb futur, és a dir, que fa 20 anys que tenim 20 anys. I volem continuar amb aquest esperit, perquè mentre hi hagi bona música, ganes de compartir, ganes de celebrar-ho, d'aprendre, de parlar de records, de història i mirar cap al futur, sempre existirà Catalunya Música. Per tant, serà una temporada important per tots plegats, perquè, com deia el gran pensador del Renaixement, Michel de Montaigne, la paraula, igual que la música, és meitat de qui la pronuncia, meitat de qui l'escolta. I aquest és l'esperit de Catalunya Música i del Gran Tour, evidentment. I de fons, doncs, música de Cole Porter, Beguin de Beguina, tornem a començar. Doncs, turistes musicals, prepareu-vos per embarcar perquè comença una temporada carregada de sorpreses i de bona música, evidentment. Doncs vinga, que ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour. Contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres. Som-hi!

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I ara, així, al mig del camí, com per art de màgia, ens ha aparegut la fada d'estiu, que li queden pocs dies, també us ho dic. Però ella ens ha aparegut al mig d'aquest ballet, la Ventafocs, la Cinderella, l'opus 97, del compositor rus Sergei Prokofiev.

I el següent trajecte el fem ara amb aquesta música que probablement aquest concert per a clarinet, el número 1, el seu número 1, opus 1 també, és probablement la millor porta d'entrada per parlar-vos d'aquest compositor. Es deia Bernhard Krassel. Havia nascut l'any 1775 i és un personatge molt interessant, sobretot perquè la seva vida és gairebé una història dels seus viatges musicals que va fer. Mireu, ell va néixer a Finlàndia, aleshores formava part del regne de Suècia, i de molt jove ja va començar a tocar el clarinet, i amb només 16 anys ja dirigia una banda militar. Però és que als 18 es va convertir en clarinet principal de l'orquestra de la cort de Suècia, això a Estocolm, un càrrec que va mantenir durant bona part de la seva vida. Però, mireu, el més interessant és que no va ser només un compositor, sinó que va esdevenir un dels grans clarinetistes europeus del seu temps. Va viatjar a Berlín per estudiar amb un dels grans clarinetistes, que era Franz Tausch. Posteriorment va anar a París, on va estudiar amb una de les figures del clarinet del Conservatori de París, que es deia Lefebvre. I això és important per entendre la seva vida, la seva música, perquè Krassel componia per un instrument que coneixia molt íntimament i sovint també escrivia per ell mateix, en una època que el clarinet encara estava desenvolupant les seves possibilitats tècniques. I ell en va explorar enormement el registre, l'agilitat i, pel damunt de tot, la capacitat expressiva. I aquest seu concert per a clarinet n'és un exemple.

Doncs era música del compositor Bernhard Krassel, un músic que va viure a cavall entre els segles XVIII i XIX. Era l'Allegretto, del seu concert número 1 per a clarinet en mi bemoll major, també era el seu opus 1. I ho sentíem a la versió del clarinetista T. King, acompanyat de la Simfònica de Londres. Dirigia Alan Francis. Diuen que va dir algú que quan el pianista polonès Arthur Rubinstein, quan interpretava la música de Frédéric Chopin del seu compatriota, no l'interpretava, la recordava. I això, doncs, fa que, de vegades, nosaltres, també, quan escoltem a Chopin, recordem alguna cosa que potser mai hem viscut, però que ens aboca un temps passat. És el nocturn número 2 de l'Opus 48, del compositor i pianista.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I fem un salt en el temps i en l'espai i marxem a Londres, l'any 1717. L'any que el rei Jordi I va organitzar un passeig nocturn per al riu Tàmesi. Anirien de Whitehall fins a Chelsea. Aleshores va ser quan li va demanar al compositor Georg Friedrich Händel que escrivís una música per l'ocasió. El dia de l'estrena, més de 50 músics varen començar a tocar aquesta música des d'una gran barca que acompanyava la del rei. Però és que amb elles hi havia tantes embarcacions fent el seguici que, segons un diari de l'època, el riu semblava estar completament cobert de vaixells. I el més curiós és que al rei li va agradar tant aquesta música que va ordenar que es repetís tres cops el mateix viatge. La ballada va continuar fins a altes hores de la matinada amb un sopar a Chelsea. I música de nou a la barca per acompanyar la tornada de la festa. És la música aquàtica de Georg Friedrich Händel. Són uns extractes de la suite número 1.

Doncs sentia música de Georg Friedrich Händel. Eren uns extractes de la suite número 1 de la seva música aquàtica número de catàleg 348 en la versió de Le Concert Spirituel que dirigeix Hervé Niquet. La història que acompanya aquesta música, o més ben dit, la música que acompanya aquesta història, gira al voltant de Sophie Zawistowska, que és una supervivent polonesa de l'Holocaust que durant el seu internament a Auschwitz s'ha vist obligada a prendre una decisió tràgica: escollir quin dels seus dos fills salvarà mentre que l'altre serà enviat a la càmera de gas. I d'aquí ve el títol i també l'expressió, ja avui dia, la decisió de Sophie, que s'utilitza per descriure una elecció on totes les dues opcions són terribles i comporten una pèrdua. Bé, es tracta d'una pel·lícula, en aquest cas aquesta música pertany a una pel·lícula basada en una novel·la de l'autor William Styron i que porta per títol aquest, La decisió de Sophie. Doncs bé, aquesta música la va escriure el compositor, pianista i director d'orquestra nord-americà, molt conegut sobretot per la música de cinema i musicals, Marvin Hamlisch. La pel·lícula és de l'any 1992, la va dirigir Alan Pakula. I la protagonista va ser Meryl Streep. Meravellosa Meryl Streep. Estava tan meravellosa que aquell any va guanyar l'estatueta a la millor actriu. Sentim uns extractes de la banda sonora.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Aquesta sinfonia porta el sobrenom de la reina. La va escriure Franz Joseph Haydn, és la número 85 del seu catàleg. I la va escriure per a una important sèrie de concerts celebrats a París, les anomenades Sinfonies de París. I aquesta porta el nom de la reina perquè està relacionada amb Maria Antonieta, que era una gran admiradora de la música d'aquest compositor, Franz Joseph Haydn.

Era Franz Joseph Haydn, música d'aquest compositor. Era un dels moviments, la romança Allegretto, de la seva sinfonia número 85, que porta el sobrenom de la reina, i que sentíem en la versió de la Simfònica de Bamberg sota la batuta de Joseph Kahlberg.

El vent favorable ha arribat. El mar s'agita. Les veles s'inflen. I el vaixell comença a avançar. Els mariners poden continuar el seu camí i celebren haver deixat enrere la calma que els retenia. Així comença aquest poema, que en essència en descriu aquest moment de retorn al viatge. I aquí, si us sembla, doncs, com que avui és dilluns, farem la parada. La parada d'avui és un destí concret, com cada dilluns. Doncs bé, el d'avui és Mar en calma i bon viatge, o Viatge pròsper. L'opus 112 de Ludwig van Beethoven, una de les obres corals orquestrals d'aquest compositor, que va escriure entre l'any 14 i 15 del 1800. Doncs bé, anem a estirar el fil i mirem, anem a veure què hi ha al darrere d'aquesta obra. D'entrada, dir-vos que la seva gènesi és especialment interessant perquè el compositor Beethoven va posar música a dos poemes de Goethe i que formen part d'una petita història musical. Potser algú us pregunta, i d'on va sortir aquesta idea? Doncs mireu, els dos textos de Johann Wolfgang von Goethe són Mar en calma i Viatge pròsper, o Bon viatge. I un parla de que un vaixell ha quedat aturat perquè no hi ha vent. El mar està absolutament quiet i els mariners s'esperen. Després l'altre, el Viatge pròsper, aquest poema, finalment apareix el vent, les veles s'inflen i el vaixell pot continuar el seu viatge amb alegria. Que és aquest primer, aquest petit, aquesta estrofa que us he llegit per començar. Bé, tots dos formen part d'un contrast molt clar, que és la immobilitat, és l'esperança, és el silenci, és la joia, és el moviment. Bé, d'on parteix la idea de ben posés musiqués aquests poemes? Doncs mireu, ell coneixia prou bé l'obra de Goethe i sentia una gran admiració pel poeta. De fet, i a més va haver-hi contacte entre tots dos, encara que no van arribar a establir mai una relació personal estreta. Beethoven tenia intenció de posar música a diversos textos de Goethe. Tots dos es coneixien, es havien conegut personalment, tot i que la relació doncs, va ser més aviat breu. Es van conèixer l'any 1812 a Teplice, avui Teplice, la República Txeca. Beethoven admirava molt a Goethe i havia posat música a diversos dels seus poemes, com per exemple Egmont. Doncs bé, una anècdota famosa explica que mentre passejaven es van trobar amb la família imperial i Goethe es va apartar per saludar. Mentre que Beethoven va continuar caminant i va dir que els prínceps havien de reconèixer el valor dels artistes. Goethe va quedar tan impressionat per aquell

que era com convertir una idea o una experiència en música, sense limitar-se simplement a il·lustrar-la. Per tant, el tempo, aquí en aquest cas, la dinàmica, l'harmonia, el moviment, tot juguen per construir aquesta experiència dramàtica que volia, que buscava el compositor. I he escollit aquesta obra, doncs, com la primera obra d'aquesta parada, d'aquesta temporada del Grand Tour, perquè el canvi, quan arriba el moviment de la barca, el canvi no és només físic, perquè els mariners passen de la incertesa i l'espera a la seguretat i a l'entusiasme. I aquest viatge, doncs, esdevé feliç, afortunat i pròsper, que és tal i com jo vull que sigui aquesta temporada del Grand Tour, estimats i estimades. Hi ha, a més, una lectura simbòlica interessant en aquesta obra, que és que el viatge també pot entendre's com una imatge de la vida humana, que hi ha moments que estem aturats, sense poder avançar, i finalment doncs, el vent ens és favorable i ens permet reemprendre el camí. I Beethoven aquí el que fa és explotar molt bé aquesta idea de llibertat després de l'obstacle. És la cantata breu per a cor i orquestra del compositor Ludwig van Beethoven, l'opus 112, Mar en calma i Bon viatge.

Doncs sentia música de Ludwig van Beethoven. Era la seva cantata, opus 112, Mar en calma i viatge pròsper. I ho sentíem en la versió del cor i l'orquestra sinfònica de la Ràdio de Berlín, el cor de la Ràdio de Berlín, tots ells sota la batuta de Carl Anton Rickenbacher. I avui, com a souvenir, el país dels llimoners. Sí, el coneixes, aquest país? Doncs cap allà. Cap allà voldria anar amb tu, estimat meu. Així diu aquest poema, un fragment d'aquest poema. El títol en què es coneix en català és aquell famós poema Mignon, de Johann Wolfgang von Goethe, que comença dient aquest coneixes el país on floreixen els llimoners, un poema que va aparèixer l'any 1795. I he pensat que era un bon lloc per acabar aquest souvenir, aquest record, per acabar el primer tour d'aquesta temporada. I per lligar-ho també amb la música que hem escoltat en la parada. El poema després continua amb una casa de marbre i després amb una muntanya misteriosa i acaba amb el desig de marxar cap allà, cap a aquell país llunyà. I aquí hi ha una cosa que és molt interessant, que és que aquest poema està tot ell amarat de la nostàlgia que Goethe sentia per Itàlia, el desig d'un país mediterrani, lluminós, càlid i llunyà, que era per ell, que és el que és el nostre país. I per això, doncs, he pensat que quan arriba al final de l'estiu, que bé, no és que arribi al final de l'estiu, però començar a treballar, doncs, ja vol dir que l'estiu per molts de nosaltres s'ha acabat, no? O no serà el mateix, doncs, parlar de llimoners, de taronges, de brisa, de cel blau, de llum mediterrània i del desig de tornar-hi, de tornar un altre estiu, doncs, és molt present en molts de nosaltres. Hi ha una versió molt interessant en català de Joan Maragall. Ell va traduir aquest poema de Goethe i el va titular Saps el país dels tarongers en flor? I aquesta traducció, doncs, va formar part d'una antologia de Goethe publicada per la Generalitat per les escoles l'any 1932. Com han canviat les coses, veritat? Doncs bé, el començament d'aquesta versió de Maragall diu «Saps el país dels tarongers en flor? Entre el fullatge obscur brilla el fruit d'or. Allí es fa el llaurer altiu, la murtra suau, gronxats pel dolç oreig sota el cel blau». I bé, estimats, estimades, doncs aquí vull que ens quedem en aquesta última parada d'avui, en aquest souvenir d'avui. Que, per cert, si algú de vosaltres vol dir-me alguna cosa, vol fer alguna proposta o vol fer alguna esmena d'algun programa, etcètera, etcètera, podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. I doncs aquí, doncs us atendré quan pugui, quan pugui us atendré. Doncs estaré encantada de complaure-us. Si és que puc fer-ho, evidentment. Doncs bé, us deixo amb la veu de Roberto Alagna, amb els seus dos altres germans, David i Federico, interpretant aquest Core Ingrato, una napolitana que em sembla que molt adient per al lloc on ens ha portat aquest poema. I tornem demà, estimats i estimades, com sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Un dia més, el primer d'aquesta temporada, fent aquest viatge per aquest inabastable univers musical i poètic. Què us he de dir? Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Tot un plaer acompanyar-vos en aquest viatge.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom. Què tal? Com està la situació en general i allò dels ànims? Nosaltres a punt per estrenar la segona temporada del Fixa't, que és tot un honor. I la pregunta, com han anat aquests dies d'agost? Heu fet anar a força el ventall? El Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta cremós i refrescant per començar. Sí, també intens i alhora dolç i suau. Vaja, com un temptador gelat de cafè. Sí, molt ben indicat per als dies calorosos. I sortirem, atenció, de Baviera, Alemanya, en concret des del Bayreuth Festspielhaus, ho diré bé, Bayreuth Festspielhaus, el teatre que Richard Wagner va fer construir expressament per a les seves obres, i després ens n'anirem cap a Lausanne, d'allà a Maison Lafitte, de Maison Lafitte a Helmond, de Helmond a Sau de Nancy, d'allà a Pamplona, de Pamplona a Lleida, de Lleida a Montijo, de Montijo a Santiago de Cuba, a Santo Amaro, a Guinea Bissau i a Avinyó. Ui, ja, déu-n'hi-do, quin programa! I la cirereta del pastís amb Carla Sanuy, una jove violinista i futura estudiant de màster en violí barroc al Conservatori d'Utrecht, Holanda. A més de violinista, és dansaire del grup i sardanista Violetes del Bosc.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I atenció, la primera novetat d'aquesta segona temporada, la música enganxosa. Quina és aquella que us persegueix? M'estreno.

0: Quina preciositat aquesta ofrena violetes del bosc del mestre Félix Martínez de Comín, que me les ha inspirades ben segur doncs la Carla Sanuy en parlar de violetes del bosc. I això, quina és la vostra enganxosa? Ja us ho explicarà l'Anna. Però abans recordem que aquest programa doncs el fem tot un equip i en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Diego Monroy.
1: Hola, bona nit.
0: Avui amb l'assistència de Samuel Silva i d'aquí uns dies encara més. I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Com estem?
0: Contents.
2: Molt contents, eh? Sí, sí. Avui és un dia d'emocions fortes.
0: Sí, els engegar, els començaments, sempre tenen un plus.
2: Tu et veus molt valent quan comences.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, perquè et donen una confiança.
2: Clar.
0: I dius, què caram, anem a posar tota la carn a la graella.
2: Anem a fer-ho bé, això,
0: vinga,
2: ja que hi som, no?
0: Va.
2: I comencem, com sempre, quan les coses engeguen, hi ha novetats. I avui, doncs ja ho has dit, la primera novetat és aquesta enganxosa. Ens agradaria molt saber quina música se us enganxa, però no només saber-ho. Volem que la canteu, que ens envieu un WhatsApp.
0: Molt breu.
2: Molt breu, on dir, la música que se m'enganxa és aquesta, una mica de tararejar, com has fet tu ara. I muntarem, doncs, l'enganxosa del dia.
0: Demanen on? El 607-470-305.
2: A la bústia de WhatsApp, que us atendré, i també veurem quina varietat d'enganxoses tenen els nostres oients.
0: La teva última enganxosa, no m'ho facis dir.
2: Ah, no, ara no m'ho facis dir perquè m'enganxes.
0: No, ja estic pensant també en un altre tema. Dius.
2: Clar, perquè el que sí que quan una cosa funciona la mantenim. La melodia misteriosa, per qui no ho recordi o no sàpiga com funciona, posem uns pocs segons d'una de les músiques que sonaran al programa, intenteu endevinar quina és a través de les trucades, el 93048-5321, i si l'encerteu, entreu en un sorteig per venir-nos a veure aquí en directe, aquí en persona, en carn i os.
0: Això al final de
2: mes. Al final de mes.
0: Però abans hi ha una dedicatòria a qui vulgueu.
2: A qui vulgueu, ja, tot de premis, tot de premis. I el premi gros és poder venir aquí. Ara bé, aquesta temporada intentarem limitar una victòria per persona al mes.
0: Al mes, que està podeu molt bé, per repartir
2: enviar,
0: joc.
2: Exacte, WhatsApps, el que vulgueu, però trucar per encertar una vegada al mes
0: molt
2: i així
0: bé.
2: Sentim moltes més veus.
0: Doncs jo crec que, dit això...
2: Dit això, podem començar.
0: Que entri la misteriosa U. Ep, ep, ep. Diego, la podem repetir? 93048-5321, bústia 607-470-305. I no hi ha un correu, sí? Fixa't com sona @catmusica.cat.
3: Fixa't com sona edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Baviera, al sud d'Alemanya, als afores de la població de Bayreuth, al Grüner Hügel, al Turó Verd, al Fichtelpaus, el teatre que Richard Wagner va fer construir expressament per a les seves obres. Just entre el públic i l'escenari hi ha el fossat místic, s'hi amaga l'orquestra del festival en una estructura esglaonada. Dissabte passat van tocar al Palau de la Música per primera vegada en un dels concerts més emocionants del wagnerisme català. Fixa't com sona.

0: l'entrada fulgurant de les valquíries, el crit de Hokujoto, energia i excitació guerrera en un dels fragments més famosos de la Valquíria, segona de les quatre òperes de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner i amb la millor orquestra wagneriana del món, l'orquestra del Festival de Bayreuth, amb 95 músics, majoritàriament masculina, i dissabte actuant per primera vegada al Palau de la Música, un concert memorable dirigit per Pablo Heras Casado amb la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Bock i el baríton Nicholas Brownlee. Públic fins a la bandera i ovacionant dempeus aquesta inauguració de la gira espanyola commemorativa dels 150 anys del Festival de Bayreuth i que culmina majestuosament la celebració dels 40 anys del Festival de Peralada que dirigeix l'Oriol Aguilar. Oriol, benvingut i enhorabona.
1: Moltes gràcies. Bona tarda, bon vespre. La veritat és que escoltar la cavalcada de les Valquíries fa que les paraules quedin mudes, perquè ja no tens res a dir. És d'una força, i ara reviure-ho, doncs és realment extraordinari. Un plaer saludar-vos aquesta tarda.
0: Igualment, com vas viure personalment el concert dissabte?
1: Doncs la veritat és que molt de goig, perquè era una gesta que havíem somiat amb Caterina Wagner, la besneta del compositor i directora artística del festival fa uns anys, i que culminava doncs dissabte, per celebrar els 150 anys de Bayreuth i de l'estrena de l'Anell i els nostres 40 anys, humils 40 anys al costat de 150 de Bayreuth, i és un regal que ens va fer la senyora Wagner de voler-ho celebrar junts, i a més de portar en la tercera visita wagneriana de Bayreuth a Catalunya, que jo crec que és la pàtria més wagneriana després de la Baviera, i la ciutat més wagneriana del món, que és Barcelona, doncs per tercera vegada volíem que fos el debut al Palau de la Música amb tantes ressonàncies wagnerianes del modernisme i el wagnerisme, amb aquests somnis, aquestes fugies de deliri artístic, i poder-ho culminar, doncs ho vàrem viure amb molta joia, molta intensitat, i veure el públic del Palau doncs amb tanta emoció continguda i amb un esclat al final tan eminent, doncs és d'aquelles coses que crec que no oblidarem mai.
0: Hi va haver algun moment del concert, Oriol, en què vas pensar, això és exactament el que volíem fer?
1: Sí, exactament. Només l'ambient que es vivia només en els moments previs ja feia preveure que seria una nit, podríem dir, històrica, i que ha fet reviure això, aquest esperit, aquest culte wagnerià que sempre ha definit Catalunya des de fa tants anys. De fet, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny. En l'any 55, en la primera visita, ja es va somiar que a Barcelona, on avui hi ha el MNAC, el Palau a dalt de Montjuïc, hi hagués un segon Bayreuth al món. O sigui, i culminava una mica aquesta amistat, aquest enllaç artístic.
0: Atenció d'un dels moments estel·lars, el murmuri del bosc.

0: Aquest és un dels fragments orquestrals més famosos de Siegfried, la tercera obra de l'Anell del Nibelung. I per què Wagner per celebrar 40 anys de Peralada, Oriol?
1: No és un festival eminentment wagnerià, entre altres coses perquè començar quan ha caigut el capvespre, a les 10 del vespre, fa pràcticament impossible representar les òperes de Wagner que duren 5 hores. Això voldria dir acabar a les 3 de la matinada. Per tant, per alguna cosa, a Bayreuth, les funcions comencen a les 4 de la tarda amb una migdiada molt, molt matinera per poder resistir, doncs, això, una representació tan llarga. Però tot i així, varen fer l'estrena a l'Estat de la Prohibició d'Estimada Wagner. Hem representat una òpera com l'Holandès Errant, però la presència de Wagner es deu a aquesta relació que tenim amb el festival i amb Caterina Wagner, d'amistat, i amb aquest esperit de defensar una Europa de festivals, on en aquests moments on es debat el rol d'Europa en aquest món global tan canviant, no entendríem el vell continent sense els festivals, que som un signe d'identitat d'aquesta civilització que ha donat tant al món, i també reivindicant aquest esperit del concert com a ritual eminentment europeu, que avui és global al món, però que és una manera de celebrar la vida, la humanitat, la comunitat, i que hem volgut posar en valor això, l'Europa dels festivals i l'Europa del concert com a punt de celebració de la vida.
0: I per què el Palau? Què aporta aquest espai?
1: Li tocava el Palau. Evidentment, les dues primeres visites van tenir lloc al Sancta Sanctorum, que és el Gran Teatre del Liceu, per raons òbvies, de la Casa de l'Òpera, de la Lírica i per tota la tradició wagneriana. No hem d'oblidar que una de les pintures que presideix el teatre és aquesta Valquíria, però en el cas del Palau li devíem aquesta connexió, i l'orquestra va viure amb molta emoció una personalitat arquitectònica i artística única, com és el Palau de la Música, amb aquestes valquíries que presideixen l'escenari, amb el propi bust de Wagner a la façana, i es van emocionar moltíssim quan amb el Pablo Eras Casado i el Joan Ullé, el director general i artístic del Palau, els vam explicar tot aquest llegat wagnerià del Palau. L'orquestra, moments abans de començar el concert, estava molt trasbalsada per entendre que hi ha poques sales de concerts del món que tinguin aquestes connexions, no?
0: El crepuscle dels déus, la mort de Siegfried, la marxa fúnebre, esclat de Wagner per celebrar efusivament la cloenda dels 40 anys del Festival de Peralada amb el seu director Oriol Aguilar. Oriol, algun somni que encara tinguis pendent per al festival?
1: Home, sempre. El 40 més 1 ja és un somni. Els que programem o facilitem que passem conjuntament experiències com la de dissabte al Palau, doncs el que fem és, quan ja ha passat un concert, ja estem somiant el proper. Per tant, el somni és compartir el 40 més 1, que tenim més propers al proper Festival de Pasqua, que celebrarà la 5a edició, perquè és una proposta més jove, per reivindicar també que l'Empordà hi és tot l'any, que la Costa Brava no només és sol i platja, que tots disfrutem tantíssim, que hi ha un paisatge, un país, una cultura a l'Empordà per descobrir. Per tant, el proper somni és el Festival de Pasqua, que reuneix el millor de la música antiga, del barroc, en un moment espiritual molt especial i molt propici a això, a fer un recés, una reflexió. Per tant, el proper somni és la Pasqua del 2027, que és el proper que convoca a Peralada.
0: Oriol Aguilar, moltes gràcies i moltíssimes felicitats.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada gran.
0: Aquí estem a Bayreuth, estem tan bé que tenim ganes de sentir una altra vegada la misteriosa U. A veure si d'allò, i mentrestant ens n'anirem.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Marxarem d'Alemanya cap a Lausanne, a Suïssa, als peus del llac Le Mans, ciutat olímpica des que el 1914 s'hi va crear la seu del Comitè Olímpic Internacional. També és una ciutat de tradicions medievals. Fixa't, a la seva catedral de Notre Dame s'hi manté la figura del Goethe, el vigilant. Diu que crida les hores des de les 10 del vespre fins a les 2 de la matinada. Fixa't com sona. Ah!

Són les 10, estan sonant. L'origen d'aquesta, per cert, hi ha algú entre els oients que l'hagi viscuda? Aquesta estaria bé que escoltéssim una mica el testimoni. Per cert, quin serà el primer oient d'aquesta segona temporada? Ho sabrem en breu, però abans acabem de dir que l'origen de la tradició neix per informar de l'hora i per vigilar que no hi hagués cap incendi a la zona i es manté viva des del segle XV. Això ho deu saber molt bé Benjamin Bernheim, tenor francès nascut el 1985, però format aquí, a Lausanne.

0: Què me'n dieu de tanta contumènia concentrada? Ah, lève-toi, soleil, que surti el sol. La serenata nocturna que Romeu li dedica a Julieta després de veure-la per primera vegada i enamorar-se'n perdudament de l'òpera Romeu i Julieta, Charles Gounod, amb Benjamin Bernheim, que m'ha amat l'ofici. Es veu que la seva àvia i els seus pares eren cantants d'òpera. I tot i que de petit, veient com feia patir aquest ofici als seus pares, va arribar a odiar-lo. I mira com són les coses, s'hi va acabar dedicant i la crítica especialitzada l'ha arribat a qualificar com la veu de tenor més bonica des de Luciano Pavarotti.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Que bé que estem aquí a Lausana, aquesta hora, el capvespre, com va baixant, aquest primer programa, segona temporada, Fixa't com sona Catalunya Música i una misteriosa. Hi ha algú que la sàpiga, 93-03-048-53-21 o bé 607-470-305. I heus aquí la primera veu de l'oient nova temporada. Josep, Barcelona, benvingut.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bé, content de sentir-te. Des d'on ens escoltes? Del cotxe, potser? Des de casa estan?
2: No, no. Sóc a casa, és el primer dia de vacances i ho sigo de fons mentre vaig gaudint del dia.
0: Molt bé. Com ens has descobert o si és que ja ens havies escoltat?
2: No, mira, tinc de fons a Catalunya Música, us vaig descobrir fa aproximadament un mes, que tinc de fons la Catalunya Música tot el dia, i ara sentia el programa i l'entrevista que heu fet amb Oriol Aguilar i tot, i mira, una cosa porta a l'altra.
0: Doncs genial, tenim ganes de sentir, a veure si l'endevines. El tema es diu...
2: Jo crec que es diu A Wider Shade of Pale.
0: Fandango, aquest fandango, que bé que entra.
2: Sí, la frase aquesta la tinc gravada al cap, no sé per què.
0: Sí, doncs ara escoltarem i també un fragment de Bach que la inspira d'alguna manera. Josep, acabes de guanyar la primera dedicatòria de la temporada. No cal que ens ho diguis ara qui serà ni com voldràs fer-la, si personalment, si voldràs que la fem nosaltres, quin és el tema que triaràs. I no sé si ara vols dir alguna cosa als oients que ens segueixen.
2: No, que és un programa fantàstic, estic contentíssim d'haver-lo descobert i que espero que altra gent també el descobreixi.
0: Magnífic, doncs igualment, Josep, una abraçada i per molts anys.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Val, ara algú dirà, ja s'ha acabat, no hi haurà més joc? No, hi ha una segona misteriosa, que passi.
3: I com voldria...
0: Aquesta queda aquí. Nosaltres ara marxem, deixem Suïssa, ens anirem cap a Maison Lafitte, a l'àrea metropolitana de París. Originàriament es deia Maison-sur-Seine, però un banquer molt ric, allò que diuen, qui té duros fuma puros, va comprar la població i la va convertir en zona residencial de luxe i la va batejar amb el seu nom. Per cert, és on va néixer l'actriu Emma Watson, l'Hermione de Harry Potter. I també aquí va néixer el compositor francès Brice d'Avoli. Fixa't com sonen els seus castells a l'aire.

0: Això és una galeta cruixent, cruixent. Castle in the Sky, del compositor francès Brice Davoli, instrumental pop orquestral. Davoli no és dels més coneguts per al públic general, però molt probablement hem sentit peces seves perquè és al darrere de la música de més de 200 anuncis i campanyes publicitàries de televisió d'abast internacional. La seva gran passió és l'art i és cofundador i propietari de la Galeria Cal, un espai d'exhibició artística ubicat al barri del Panteó, a París.
1: Catalunya Música.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Mira, ara són 9:15, ens queda una horeta de programa i que bé que estem a Maison Lafitte. Fa una mica més de fresqueta que a Barcelona, cosa que també s'agraeix. I a aquesta hora, a l'hora baixa, ens agrada recordar això que tot just encetem i que una de les novetats ja té requesta. És a dir, que tenim una proposta per fer l'enganxosa i la signa la Carme de Sant Pere de Ribes. Carme, benvinguda.
3: Muchacho. Ai, quin... No podia dir-te altra cosa que això, fill meu, ja ho saps. Muchacho. Què tal, Javier?
0: Bé, molt content de sentir una veu tan ufana. I quin és aquella enganxosa que persegueix Carme de Sant Pere?
3: Mira, aquest estiu he anat... És molt cursi, eh? Hem anat a un concert aquí a Sitges amb el Sergio Dalma.
0: Sí.
3: Que va fer un concert molt esplèndid, per cert, sí. Fabulós. I d'això... Bueno, vaig estar 2 setmanes cantant el Bailar Pegados, que vols que et digui. Cursi, però se'm va enganxar.
0: I la tonada també... curta que repetia la teva ment, quin era?
3: Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines.
0: Molt bé.
3: Corazón con corazón. Bueno, tot
0: no,
3: això.
0: Dos bailarines.
3: I després hi va haver un any, perdona,
0: Sí.
3: De Paseando por el Malecón. Paseando por el malecón con ganas de vivir. Bueno, aquesta s'enganxava, ja ho saps tu, també, oi?
0: Carme, molt contents de tenir-te entre nosaltres. Una abraçada
3: ja
0: ben gran.
3: Sí, perdona, explica'm sí? Com vaig de fer això del...
0: Ja està fet, ja ho traurem d'aquí, ho acabes de fer. Sí, sí.
3: Ah, sí? Ah,
0: ja ho manllevem d'aquí.
3: Vinga,
0: molt
3: que
0: bé.
3: Vagi bé i bona temporada.
0: Igualment.
3: Adéu.
0: Ens agradarà molt. Feu servir la bústia. Musiteu la peça, no? El 607-470-305. Aquella peça que esteu anant a la nevera i dieu, no sé ben bé què vinc a buscar, però vaig taralejant una peça. Això passa, allò, eh? Dius, ah, sí. Bé, de Maison Lafitte marxarem cap a Helmond. Atenció, és un municipi de la província de Brabant del Nord, al sud dels Països Baixos. El topònim Helmond prové de Hel, terra baixa o humida, i mont, que és la boca d'un riu. Popularment es fa broma dient que ve de Hel, infern, i mont. D'allà és una de les grans bandes de jazz manouche. Són els The Rosenberg Trio.

0: Caballo. Què me'n dieu de Les Yeux Noirs? Els Ulls Negres, banda sonora de Django, film que ressegueix la vida del legendari guitarrista de jazz Django Reinhardt, que, per cert, d'aquí manlleva el cantant Django, el seu nom. Durant la França ocupada pels nazis, que assetjaven la comunitat gitana, aquesta banda va fer molta forrolla. Homenatge a l'herència musical de Reinhardt amb els Rosenberg Trio, tres cosins, Stokelo, Nuschke i Noni Rosenberg. Per cert, sense formació musical, toca enduïda.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda i els oients tampoc.
0: Jo crec que ara 4:45, Diego, és el moment de recordar la segona misteriosa.
2: I com voldria...
0: 9-3... Encara no me l'he pres del tot, aquesta. 9-3-0-48-53-21, bústia 607-470-305 i el fixa't com sona @catmusica.cat. Repetim una mica?
2: I com voldria...
0: Estarà molt bé. Doncs va, que marxarem. Marxarem ara exactament de Helmond per solcar fins a la Gran Bretanya. Atenció, anem al comtat d'Essex cap a Southend-on-Sea, ciutat costanera típica d'estiuejants, i amb rècord Guinness, el moll de lleure més llarg del planeta, que és aviat dit, el Southern Pier, 2,13 quilòmetres mar endins. 2,13. Es veu que hi han posat un tren... Doncs que et porta d'un extrem a l'altre per qui doncs, no està disposat a caminar 4 quilòmetres entre anada i tornada. A Southend-on-Sea, als anys 60, s'hi va formar una banda coneguda sobretot per un gran èxit. Fixa't com sona.

Com arremblava la cosa, eh? Aquell frec a frec, Wither Shade of Pale, una mena de blanc encara més pàl·lid. Aquí en castellà la van traduir com su blanca palidez. És la peça més reproduïda de la ràdio al Regne Unit dels últims 75 anys, segons la BBC, 10 milions de còpies venudes a tot el món, i bona part del seu encant és aquesta famosa línia d'orgue que estem sentint, profundament marcada per la influència de Johann Sebastian Bach, en concret a la suite orquestral número 3 en re major. Us sona?

Bach en el registre musical i en diversos gèneres, per descomptat. Això és Fixa't com sona. Estem estrenant aquesta segona temporada amb tota la satisfacció a Catalunya Música i amb la participació dels oients. I per això tenim aquesta misteriosa que potser us sona. I com voldria, si hi ha algú que li vingui, seria el moment, el 93048-5321. També ens agradaria saludar-vos. Des d'on ens escolteu? En aquests instants, què esteu fent? Potser hi ha un parell d'ous ferrats a la paella? Què me'n dieu d'uns ous ferrats? Per cert, una cosa també important a dir. Per acabar aquest any, la cirereta del pastís. És a dir, un espai perquè convidats i també oients hi poseu el darrer tema. Si voleu fer propostes, ja ho sabeu, també hi ha el correu fixa't com sona@catmusica.cat, perquè també ens agrada saber que els oients són influencers. No sé si heu incorporat

0: Quart moviment de la fantasia sobre Carmen del violinista i compositor navarrès Pablo Sarasate, una de les obres més brillants i exigents del repertori per a violí i orquestra, i amb la violinista xinesa Tiana Yang i l'Orquestra Simfònica de Navarra, que va fundar el mateix Sarasate, nen prodigi, amant dels toros, del mus, tot i que diu que sempre perdia. Això passa, eh? Perd. Per cert, tenia una filla que mai no va reconèixer, fruit d'una relació extramatrimonial, i es veu que era molt supersticiós. Portava sempre el mateix mocador a la butxaca de l'americana i si un concert no li havia anat bé un determinat dia de la setmana, eliminava aquell dia de la seva agenda.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, els que ara mateix esteu en ruta, esteu doncs amb el cotxe, amb el que és aquella intimitat de la propietat privada, no, encara no he pagat el cotxe. Bé, però d'alguna manera allà dins crees el teu ambient. Potser estàs en un embús, però amb aquesta tonada sembla que passa més bé. I dit això, repetim la misteriosa.
2: I com voldria...
0: De Pamplona ens anem cap a Lleida. Sí, una de les ciutats des d'on millor es va veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost passat. N'esteu ben tips, no?, d'eclipsi. Com el vau viure? El vau veure? Va fer llufa una mica la cosa? És que, mira, des de la Seu Vella, per cert, emblema principal. A Lleida hi va néixer el 1867 el pianista i compositor Enric Granados. Fixa't com sona.

0: majestuós. Què bé que ha de passar aquest quadre en directe. Què coses dice a veces un pie. Originalment concebuda com una suite per a piano inspirada en les partitures i el Madrid de Francisco de Goya, tot i que Granados la va expandir fins a convertir-la en òpera estrenada a Nova York el 1916, l'arranjament en aquest cas és d'Albert Guinovart, que va traduir l'esperit d'aquesta música de Granados a les veus corals amb la Sinfònica de la BBC i els seus cors i direcció de Josep Pons. A 10 minuts de les 9, circulant tranquil·lament, ara som a Lleida. Per cert, Granados tenia pànic a l'aigua i la certesa que el mar el mataria. Com són les coses, eh? De vegades la premonició un mateix la veu, no? No, jo... L'aigua... I sí, així va ser. Va morir als 48 anys, ofegat, tornant de l'estrena d'aquesta obra, Goyescas, a Nova York. Un submarí alemany va torpedinar el vaixell on viatjava amb la seva senyora, que també va morir. De fet, ell va morir intentant-la rescatar. Paradoxalment, el seu fill era amant de la natació i va ser qui va introduir el crol a Espanya.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Ens agrada estar aquí imaginant que doncs, cadascú a la seva es deixa engalanar per la ràdio. Aquesta màgia, no? Aquest éter que no el veus i se't fiquen allà de quina manera, dius, què tinc ara? Doncs tens una música misteriosa.
2: I com voldria,
0: si algú que la sap, 93-048-53-21 i 607-470-305. Aquesta veu que hem sentit és d'una jove valor, és trompetista, a part de cantant. 93048-5321 607-470-305 correu fixa't com sona @catmusica.cat. I de Lleida, cap on anirem? Doncs cap a Montijo, a tocar de Lisboa. Hi ha algú que ens estigui escoltant des d'allà? Com ens agradaria rebre una trucada? Ei, som de Montijo, ara mateix estem menjant bacallà. Montijo, a tocar de Lisboa, creuant el Tejo, amb transbordador, Montijo marca un dels extrems d'arribada del famós pont Vasco de Gama de 12 quilòmetres de longitud. Fa 57 anys i va néixer una de les veus més respectades de Portugal. Fixa't com sona.

0: què faríem sense música? Acompanyada de Karel Krajanov al bandoneó Dulce Pontes, antiga palabra, un homenatge emotiu a la mar, a la saudade, aquella nostàlgia, tristesa, anyor, i a les arrels familiars. Parla d'infantesa, d'un avi pescador i de la connexió profunda amb la gent de la costa i els ports. Música del gran Ennio Morricone, que es veu que tenia debilitat per Dulce Pontes. El 2003 va compondre exclusivament per ella aquest disc, Focus. Junts van fer una gira mundial. Junts ens acostem a les 9 del vespre. Ara ja queda una línia de crepuscle. Aquesta hora tan ufana. A quina hora aquesta? Per cert, a quina música fa referència?
1: I com voldria?
0: I com voldria? 93-048-53-21 o 607-470-305. Aquest any també aquí podeu deixar la musitant, doncs la enganxosa i també, si voleu, la cirereta, la darrera peça per tancar el programa. I ara de Montijo, Portugal, ens anem cap a Cuba. Solcarem l'Atlàntic cap a la ciutat més caribenya de l'illa. Anem a Santiago de Cuba, una de les ciutats amb més personalitats d'aquella illa, pel seu mestissatge cultural, pel seu temperament festiu i, sobretot, per la seva...

0: Café Chico del músic veneçolà José Manzo Perroni. 1958 evoca la vida dels cafetars i una certa melanconia rural. Un temacle popular arreu del món, versionada centenars de vegades per moltes formacions, com aquesta, la Vieja Trova Santiaguera, un dels grups que representen millor l'esperit de la trova tradicional de Santiago de Cuba. Un grup format el 1994 per músics veterans, molts ja jubilats i amb una manera de fer música pròpia d'aquella part de l'illa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Tot allò que agrada. A les 9 i 5 minuts al vespre a Catalunya Música, avui amb una segona que està costant, és aquesta misteriosa.
2: I com voldria...
0: I com voldries, Narmasrae... No sé si vindrà per aquí. Atenció, perquè de Santiago de Cuba ens anarem cap al Brasil. Concretament a Santo Amaro, una de les zones més importants i més ben comunicades de São Paulo. El 1942 hi va néixer aquest home. Fixa't com sona.
3: Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.

0: Que bé que es posa aquesta fina estampa de la peruana Chabuca Granda i amb Caetano Veloso, artista que acaba de fer 84 anys, és un dels compositors i cantants brasilers més influents. Veu de resistència durant la dictadura brasilera que va tastar presó i exili amb Gilberto Gil, amic de l'ànima. Mai va deixar ni de fer música ni de ser crític amb el règim del Brasil.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Estem aquí a Santo Amaro, al Brasil, a São Paulo. Va començar independent, però la gran urbs de São Paulo, una mica com Gràcia, Barcelona o les Corts, no? Ho va anar engolint. Hi ha algú que ens escolti des de São Paulo? Mira que si hi fos. Mira que si ens truqués. Oh, faria maig. Seria un maig d'aquells que diu, mira, passàvem per allà els de Catalunya Música i el Fixa't com sona, i nosaltres els estàvem escoltant. Aquesta música misteriosa.
2: I com voldria...
0: I com voldria... I de Santo Amaro tornem. Tornem via Guinea-Bissau, aquest petit país de la costa oest d'Àfrica. Dura lluita per independitzar-se de Portugal el 1974. Inclou les illes Bijagós, 88 illes i illots, amb una tradició matriarcal. Atenció, les dones prenen decisions clau en la societat, incloent-hi la tria de marit. Tu cap aquí. No, allò, escolta'm, a mi aquest em fa la peça. Ho deu saber bé Nancy Vieira, nascuda allà el 1975. Fixa't com sona.

0: Quina delícia aquest endemà de Carnaval. Nancy Vieira i la ressaca emocional del final de festa d'aquella celebració col·lectiva, amb la col·laboració vocal de la cantautora francesa Raphaël Lanader. Vieira porta la morna, la sang. De petita recorda com es reunien amb la família per cantar, doncs, tots junts. La música és per ella un estil de vida i ho diu de tal manera que no sabria com viure sense.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! Vorejant el quart de 10, ara escoltarem la música misteriosa ampliada. Escoltem un cop més la misteriosa.
2: I com voldria...
0: I com voldria, ara tindrem l'oportunitat, perquè de Guinea-Bissau marxem cap a Avinyó, al Bages, terra de vinya abans de la fil·loxera, amb moltes construccions de pedra seca, per exemple, el celler Abadal com a peça clau per entendre la identitat del poble. I a Avinyó hi va néixer fa 31 anys una de les veus joves contemporànies del jazz.

Enhorabona, Alba Careta, cantant i trompetista i el matec del cantautor franco-grec George Moustaki. Marina Rossell en va fer una versió memorable. Aquest tema de, doncs, podríem dir, sinònim de llibertat i de respecte a la diversitat. Trobareu la versió al disc Panical de 2026, eminentment femení, a petició de la mateixa Careta, per reivindicar la dona en el món del jazz, encara infravalorada. I com m'agrada aquesta interacció dels oients. Ara mateix la Marta de Pallejà ens corregeix. Diu, Santo Amaro, on va néixer Caetano Veloso, és a Bahia, no a São Paulo. És una confusió recurrent perquè hi ha un barri a São Paulo que es diu així. Ella es va criar allà i per això ho sap. És a dir, que la Marta s'hi va criar. Marta, escolta'm, molt bé, molt bé, molt bé. És un detall que fa aquesta vàlida, aquesta realitat que la ràdio s'estima. S'estima perquè hi ha una interacció, una proximitat que difícilment altres mitjans tenen. Molt bé, ha quedat molt rodó això solar. Però abans de plegar, coronem el pastís.

0: Una veu una mica apagada que deia la cirereta del pastís, que és aquesta nova secció per tancar el programa. El que passa és que me'n dieu d'aquestes dues cobles interpretant Ofrena a Violetes del Bosc. És impressionant aquesta, escoltar-la en directe. I em fa molta il·lusió, doncs, que serveixi per coronar el pastís avui amb Carles Sanuy, que ens escolta des d'Holanda, exactament des d'Utrecht. És una jove violinista, ha fet un màster allà en violí barroc al Conservatori. Carla, bon vespre i benvinguda.
1: Bona nit.
0: Què tal? Com estan els ànims?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Escolta'm, què senties ara escoltant una mica de fons aquesta melodia del mestre Comín?
1: Home, doncs sentia com si tornés a estar a Catalunya, com si fos a casa.
0: Quan fa que ets aquí ara?
1: Ara fa 2 anys, aquest serà el meu tercer curs, el meu tercer any.
0: I què tal? Com el portes, l'holandès?
1: Ui, l'holandès, bueno, vaig aprenent. És difícil, però mica en mica me'n vaig en sortint.
0: T'han dit alguna vegada heca, beca, treca?
1: No, no, no.
0: Si els hi vols fer una broma, els faràs somriure.
1: Es veu
0: que és com fer ganyotes, es veu. Fer heca, beca, treca, és allò, fer carotes.
1: Ah, doncs mira.
0: I vas dir heca, heca, beca, treca. Se sorprendran molt. Però escolta'm, aquí el que importa és que ens expliquis quin és el teu objectiu de futur. A veure, perquè sabem que a més de violista, ets dansaire del grup sardanista Violetes del Bosc i en el teu treball final de carrera t'has centrat a fer un arranjament de la sardana El silenci del far, de Jordi Molina, que ara mateix l'estem sentint de fons. Quin és el teu objectiu, el teu somni?
1: Doncs mira, jo volia portar una mica de cultura catalana als Països Baixos i vaig decidir, doncs, agafar una sardana que a mi m'agradés molt, que hagués ballat també amb les violetes, i portar-la cap aquí, a Holanda. Perquè en un futur jo m'agradaria ser professora, però també m'agrada molt divulgar sobre la música, i era una manera, doncs, de portar aquest gènere català que tenim al nostre país cap a un altre país i explicar-los, doncs, que era una copla, que era una sardana, i per això vaig decidir fer aquest arranjament.
0: I com ho han rebut i ho estan rebent?
1: Doncs molt bé, els hi va fer molta il·lusió. A la classe de recerca, diguéssim, on tothom explica els seus temes de recerca, doncs els hi va agradar molt. Em van preguntar, i això de la copla, i com es balla una sardana? I llavors em vaig explicar. I fins i tot ara, escolten, tinc algun amic holandès que escolta sardanes. I fins i tot m'he ensenyat a ballar. Vull dir, ha estat un gran èxit, crec, això de portar la sardana a un altre país.
0: Carla, m'agrada molt perquè tinc entès que a Holanda hi ha una copla. Em sembla que
1: sí,
0: és la copla Amsterdam, que sí?
1: Sí, la principal d'Amsterdam. De fet, per ells, el so de la copla no era del tot nou per ells, perquè hi havia aquesta copla. Pel que tinc entès, crec que ja no està en actiu, però no n'estic del tot segura. Però sí, sí, sí, per tant, connexió amb sardanes ja n'hi tenien.
0: Creus que té futur la nostra música fora de les nostres fronteres?
1: Crec que sí, crec que sí. I crec que des de fora altres països estan molt oberts a conèixer altres gèneres musicals d'altres països, i crec que és molt enriquidor conèixer aquí, conèixer a Catalunya nous gèneres i noves cultures i noves músiques d'altres països, i també és enriquidor portar la nostra música que tenim a Catalunya cap a altres països.
0: Què és el que estàs fent tu, Carla? Per cert, d'on et ve aquesta passió per la música d'arrel?
1: Doncs jo crec que em va venir ballant sardanes. I llavors, que he escoltat moltes sardanes al llarg de la meva vida, n'he ballat moltes, i també vaig estudiar al Conservatori de Vic quan era petita. Vull dir, crec que tot això m'ha portat aquí on estic ara i poder arranjar aquesta sardana.
0: I quins plans de futur ara per ara tens?
1: Doncs mira, ara estic estudiant violí barroc, estic començant un altre màster, I doncs ara endinsar-me en la música barroca, i si puc continuar arranjant sardanes.
0: Molt bé. I què voldries fer arribar a l'audiència de Catalunya Música ara mateix com a missatge important?
1: Doncs que la sardana és un gènere molt bonic, que animo a tothom a escoltar-ne més, a ballar-ne també, i crec que també no només es poden tocar sardanes amb una cobla, sinó que poden haver-hi altres formacions que també les poden tocar.
0: Uh-huh. Doncs precisament com a cirereta del programa ens has triat una sardana.
1: Sí, exacte. He triat Amical de Ricard Lamot de Grignon.
0: I per què aquesta?
1: Doncs mira, perquè quan vaig començar a arranjar la sardana d'en Jordi Molina, Silenci del Far, doncs vaig veure que Lamot de Grignon havia transcrit sardanes seves a piano. I llavors em va servir com d'inspiració per veure com ho transcria ell a piano, que ja no sé què és el mateix transcriure una cosa per piano que per violí.
0: Sí.
1: Però bueno, em va servir com de guió una mica de com ho havia fet i com ho podia fer jo.
0: Molt bé, doncs amb aquesta acabarem, però sobretot no ens podem oblidar de demanar-te si tu veus la joventut d'avui prou interessada en la nostra música nacional.
1: Crec que hi ha de tot, però crec que estem pujant una generació que estem bastant motivats amb la música tradicional catalana, vull dir, i crec que això és molt enriquidor i que és bonic.
0: Doncs tant de bo que exemples com el teu doncs segueixin apareguent, no? I així ens n'anirem. Vols tancar el programa amb algunes paraules?
1: Sí, doncs diria que animaria a tothom que m'està escoltant doncs a escoltar més sardanes en el seu repertori del seu dia a dia, a conèixer aquest gènere i si s'atreveixen a ballar-ne també, que és una dansa molt bonica.
0: Doncs amb Carla Sanuy, aquesta jove violinista, i des del que és la ciutat d'Utrecht, a Holanda, ens n'anem amb Amical de Ricard Lamot de Grignon, amb la cobla Sant Jordi, i us donem les gràcies a tots per haver-nos acompanyat aquesta estona i us esperem demà a les 8. En nom de tot l'equip, que tingueu molt bona setmana i a tu una abraçada ben gran, Carla.
1: Moltes gràcies, bona nit.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka, Linka. A Catalunya Música. El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra. Mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Hola, bona nit i benvinguts a una nova temporada del Via Jazz. La comencem amb el guitarrista i compositor Bill Frisell, un músic que acostuma a recordar un somni que va transformar la manera com entén la música i el seu instrument. Un somni antic de fa més de 3 dècades que Frisell encara pot evocar com si s'acabés de despertar sobresaltat per una barreja de por i meravella. En aquest somni, Frisell entra en un edifici fosc, travessa una escala i es troba amb una biblioteca impressionant envoltat de prestatgeries plenes de volums enquadernats de pell antiga. Al centre de la sala hi ha una taula i al voltant d'aquesta taula, assegudes, diverses figures encaputxades que semblen monjos. Li imposen respecte, però de seguida es mostren càlids i acollidors. Volen ensenyar-li com són realment les coses, li diuen. Primer, el que volen és mostrar-li quin aspecte tenen de debò els colors. Obren una capseta, en treuen uns petits blocs assenyalant els colors més bells i intensos que Frisell hagi vist mai. I després li diuen, sabem que ets músic, així que ens agradaria que sentissis com sona la música de debò. Explica Frisell que aleshores va tenir la sensació que una mena de tub li entrava dins el cervell, penetrant-li el so més extraordinari que mai hagués sentit. Nino Rota, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Charles Ives, Jimi Hendrix, Andrés Segovia, tota aquesta música que estima, però amb totes les parts perfectament definides, amb una claredat cristal·lina. Just aleshores és quan es va despertar. I des d'aquell moment, Frisell ha perseguit l'ideal de puresa i de vivacitat que va experimentar aquella nit entre la llum i la foscor. I creu que mai havia estat tan a prop d'aconseguir-ho fins que ha reunit el grup de col·laboradors de confiança que l'acompanyen a In My Dreams, l'àlbum que avui farà de fil conductor de la sessió. Benvinguts!

Doncs aquesta és la música del projecte In My Dreams, amb una doble formació de Bill Frisell. I conflueixen el seu trio amb el baixista Thomas Morgan i el bateria Roddy Royston, i el trio de corda que integren el violista Eivind Kang, la violinista Jenny Scheinman i el violoncel·lista Hank Roberts. Una de les referències de Frisell a l'hora de buscar aquests timbres somiats és la música que Bernard Herrmann va escriure per a les pel·lícules d'Alfred Hitchcock.

In My Dreams és el tema central d'aquesta nova proposta de Bill Frisell, que ha reunit alguns dels seus músics predilectes per treballar el projecte. Músics com el viola Eivind Kang o el bateria Roddy Royston, que ja havien format part d'aquest altre trio, el del projecte Beautiful Dreamers.

Aquest tema original de Bill Frisell es diu It's Nobody's Fault But Mine i és del projecte de trio Beautiful Dreamers, que el 2010 treballava amb Eivind Kang a la viola i Roddy Royston a la bateria.

Baby Cry, Bill Frisell, Aidan Kang, Roddy Royston, expandint la paleta de colors en aquesta combinació guitarra-viola-bateria que creaven el projecte Beautiful Dreamers. Tant Aidan Kang com Roddy Royston han participat també en aquest nou projecte oníric de Bill Frisell, l'àlbum que guia la sessió d'avui, In My Dreams.

Aquest tema, Hard Times, és un tema en el qual Bill Frisell expressa una visió dels Estats Units que imagina com un immens antiquari oníric, un paisatge alhora nostàlgic i surrealista que neix de la seva pròpia memòria i experiència vital. Bill Frisell, Thomas Morgan, Roddy Royston, Eivin Kang, Jenny Scheinman, Hank Roberts, que són els músics que toquen el treball In My Dreams, unes sonoritats que Bill Frisell ja havia experimentat a l'àlbum Big Sur, un àlbum del 2013.

Hawks, Big Sur, dos temes de Bill Frisell per al projecte que es titulava justament Big Sur, estrenat al Festival de Jazz de Monterrey el 2012. Música d'inspiració rural connectada amb els paisatges de l'abrupta costa californiana al sud de la península de Monterrey. Música escrita justament des d'aquesta costa, des del Glendevon Ranch del Big Sur.

Doncs aquests temes eren On the Lookout i Shaked Up, tots dos del treball Big Sur de Bill Frisell. A les sonoritats de la seva guitarra s'hi afegien les de la bateria de Roddy Royston, el viola Evin Kang, la violinista Jenny Shaneman i el violoncel·lista Hank Roberts. El baixista Thomas Morgan és el sisè músic de la banda amb la qual marxem, la d'aquest nou projecte In My Dreams, en el qual Bill Frisell busca, amb la complicitat d'aquests músics predilectes, la nitidesa i perfecció del so que s'aproxima al dels seus somnis. El tema que visiten és l'Isfahan, Dellington i Billy Strayhorn. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a 6:00 PM. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
4: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

La sinfonia que sentirem a continuació és una de les del catàleg de Franz Joseph Haydn. És la número 45, escrita en la tonalitat de fa sostingut menor i coneguda com Sinfonia dels Adeus. The English Concert, amb Trevor Pinnock al capdavant, n'ofereix aquesta versió.

Era la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, la sinfonia dels adeus de Franz Joseph Haydn, aquesta que acabem de sentir, interpretada per The English Concert, la formació que dirigeix Trevor Pinnock.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir ara el concert per violí i orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer, violí, i la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

Hem sentit el concert per violí i orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer, violí i la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

0: Catalunya Música.
1: El trio de corda que us oferim tot seguit aquí a la nostra sintonia, Catalunya Música, és de Luigi Boccherini. És el trio en sol major, opus 34, número 2, i el sentirem en la versió del conjunt La Ritirata.

0: Aquest era el trio de corda en sol major opus 34, número 2 de Luigi Boccherini, un trio que sentíem en la versió de la formació La Ritirata.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per piano i orquestra número 2, opus 18, de Sergei Rachmaninoff, en la versió del pianista Jorge Bolet i l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.

0: El pianista Jorge Bolet, amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, interpretava el concert per piano número 2, opus 18, de Sergei Rachmaninoff.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, tot seguit, us convidem a l'audició del motet Vadam et Circuivo Civitatem. És un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria i l'interpreta en aquesta versió el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philippe Gerefeijer.